Tenim a Arbúcies una temperatura de 14 graus i una humitat del 78%. Like a dead

Tenim a Arbúcies una temperatura de 14 graus i una humitat del 74%.

0: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
1: La teva música, el teu ritme.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 13 graus i una humitat del 80%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 14 graus i una humitat del 79%.

0: Ep, encara no toca això. Abans tindrem això altre.
1: Ara tenim nova connexió, però ara amb en Nelson. On estàs,
2: Hola.
1: Nelson?
2: Hola! Me sentí bien o no?
1: Sí, et sento perfecte.
2: Vale, mira, estoy aquí.
0: Ràdio Arbúcies surt al carrer per catifes. El proper diumenge, 30 de maig, estarem en rigorós directe des del carrer Camprodon informant i gaudint de la Diada de Catifes 2026. Parlarem amb catifaires, passavolants, paradistes, tindrem els alumnes de l'extraescolar de teatre i moltes, moltes més sorpreses. No us ho perdeu. A partir de les 10 del matí fins al migdia, ràdio en directe, fresca del dia. Diada de Catifes, tot un esdeveniment a Ràdio Arbúcies.
3: Y al final me parece que salí bien. Muchas gracias por todo y lo vemos el año que viene.

pogués demanar un desig seria veure't una altra vegada per abraçar-me ben fort el teu cos que em protegeix.

hores per explicar-te que estic molt millor, que tenia raó, que les penes el temps les transforma, i parlar del que jo estic vivint i compartir-te els somnis que em queden, que els meus germans estan molt divertits.

estels. Sé que tu ets allà entre les estrelles.

Si pogués demanar un desig, seria tornar aquell mes de novembre. Seria seure-ho amb tu al sofà, agafar-te de la mà, dir-te que aquí tot està bé, però t'enyoro. Et trobem a faltar.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 15 graus i una humitat del 77%.

T'han robat el cor alguna vegada? Doncs prepara't, perquè els alumnes de l'extraescolar de teatre estan a punt de fer-ho oficial. Aquest 3 de juny arriba M'ha robat el cor, una comèdia romàntica divertida i plena de sorpreses que no et voldràs perdre. Apunta bé, el 3 de juny, a 6:45 de la tarda, al Teatre de Cal Xic d'Arbúcies. I el millor de tot, l'entrada és totalment gratuïta. Organitzat per BC Teatre. Vine a riure i emocionar-te amb nosaltres. T'hi esperem!

0: l'altre dia pensava que ara la gent ja no canta al carrer, no?
1: Ni al carrer ni enlloc, com que tenim ràdios, televisions i de tot. Saps què recordo jo? El cel obert de casa meva, quan jo era nen i adolescent i jove, com sentia cantar els veïns quan feinejaven, quan les senyores doncs, feien les seves feines a la cuina o els senyors feien el que fos, no? Doncs els sentia cantar, i això ara no hi és.
0: No t'ha perdut.
1: D'això en parlarem una mica avui?
0: Sí, en parlarem al reportatge.
1: Ep, llum vermella. Benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'escolta per la ràdio i per internet.
0: Hola, Amadeu, hola a tothom. Avui som a divendres 22 de maig de 2026, diada de Santa Rita, que és la patrona dels impossibles i també dels funcionaris. I atenció, perquè aquest és el programa número 846 de la nostra etapa digital i el 2635 de tota la nostra història, que va començar el setembre de 1989.
1: Doncs això, felicitem els funcionaris perquè avui també és el seu dia. Com sempre, ens podeu trobar al nostre web www.festafesta.cat i encarem un cap de setmana amb molta activitat festiva, Laia, perquè del 22 al 24 de maig tenim cites festives imprescindibles a Bonastre, Corbins i a Linyola, entre moltes poblacions que estan de festa.
0: I pel que fa al contingut d'avui, el nostre tema central el dediquem a la memòria oral amb el projecte Cantus, que és una iniciativa cabdal per la recuperació del nostre cançoner tradicional.
1: Tenim per endavant 55 minuts de cultura popular de la bona, de la bona, de la bona, de veritat, eh? No us ho podeu creure que us estic dient una veritat com un temple. Veniu, sí? Ens acompanyeu?
0: Doncs ara sí, comença el Festa Festa.
2: Festa, festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.
1: Recordeu que el Festa Festa el podeu seguir per les xarxes socials i, per suposat, accedir a tots els seus continguts a través del portal Tornaveu i del web de l'Institut de Cultura de Barcelona en l'apartat de Cultura Popular.
0: I una salutació especial també als qui ens escolteu des de les emissores locals que ens fan confiança setmana rere setmana.
1: Avui tindrem l'actualitat del Tornaveu amb l'Emma Robres, el baròmetre casteller amb la Sara Soriol i les seccions Dites i refranys amb en Víctor Pàmies, la devocioteca d'en Joan Arimany, els cants de taverna d'en Francesc Sánchez Carcassers i un Fons Amades amb l'Antoni Serés.
0: Però ara és el moment del reportatge central, que aquesta setmana ens aprova el projecte Cant. Escoltarem com es recuperen aquelles cançons que formen part de la nostra memòria col·lectiva.
2: Festa, festa!
3: Amb Laia Camproví
2: i Amadeu Carbó. Festa, festa és un programa patrocinat per l'Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya i la Federació d'Ateneus de Catalunya, amb la col·laboració de l'Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona.
4: A la vora del camí d'anar a l'escola, se n'aixeca un pomeró que n'està tot ple de pomes. Sota l'ombreta que hi fa i reposem una estona.
0: Hi ha cançons que no van néixer als escenaris ni tampoc als estudis de gravació. Són cançons que no tenen un autor conegut ni una data exacta de composició. Són melodies que han anat passant de generació en generació, cantades a la vora del foc, a les feines del camp, a les tavernes, a les sobretaules o també per fer dormir una criatura. Aquestes cançons formen part del nostre patrimoni immaterial, d'allò que no sempre surt als llibres però que construeix identitat, memòria i també comunitat.

0: En un moment en què la cultura es consumeix de manera ràpida i global, hi ha iniciatives que decideixen mirar cap a les arrels per entendre millor qui som. El Festival Cantut és una d'aquestes propostes. Sols de veure'ns ja tremola. És un espai que posa al centre les cançons de transmissió oral i les reivindica no com una relíquia del passat, sinó com una expressió viva i contemporània de la cultura popular. Més que un festival musical, el Cantut és una trobada al voltant del cant compartit. És una invitació a escoltar, però també a participar. Entendre que la cultura popular no és només espectacle, sinó que és una experiència col·lectiva. Que les cançons tradicionals no són només peces antigues, sinó històries que encara ressonen. Que no tocarem cap home, el senyor mestre ens ha ensenyat. De respectar el que no és nostre. Avui volem aprofundir en aquesta mirada. Volem parlar de tradició, de transmissió oral, de territori i de comunitat. I volem preguntar-nos quin paper pot jugar un festival com aquest en la preservació i actualització del nostre patrimoni cultural. Parlem amb Albert Massip, corresponsable del projecte Cantut. El Cantut neix amb la voluntat de recuperar i donar valor a un repertori que durant anys va viure, sobretot en l'àmbit domèstic i comunitari. Cançons que no sempre van ser escrites, però que han perdurat gràcies a la memòria de la gent.
1: El Festival Cantut és una de les tres branques del projecte Cantut, que complementa l'arxiu audiovisual, en aquests moments amb més de 2.000 gravacions de les comarques gironines, i també les produccions atemporals com discos, exposicions o cursos de formació. Podríem dir que el festival és la part més visible i coneguda del projecte i és el moment de l'any on uns artistes canten i mostren cançons de tradició oral, però també on es fa cantar i es provoca la gent perquè canti comunitàriament. Sí que portem propostes artístiques conegudes que treballen en l'àmbit tradicional, però també arrisquem amb gent menys coneguda que sempre ha treballat en aquest sentit, o també fins i tot creem propostes fora d'escenaris. El festival neix amb una provocació d'en Jaume Arnella, quan em va venir a dir que tot allò que havíem començat l'any 2012, que era un blog a internet on s'hi penjaven cançons, doncs no tenia cap sentit si aquestes cançons no tornaven a la gent i no es cantaven. I a partir d'aquí, amb en Francesc Viladiu i un petit equip d'Alter Sinergies, doncs engeguem un projecte artesanal, podríem dir, però que vol ser coherent i ambiciós pel que fa a les idees i valors culturals. I és que en ple segle XXI ens calen, pensem, més que mai projectes així que haurien d'estar estretament mimats per les administracions del nostre país, que massa sovint confonen cultura amb turisme o cultura i música de masses. Nosaltres entenem i reivindiquem aquesta petita cultura, la de cada casa, la cultura de comunitat, de barri, de poble i de país, al final, mitjançant les cançons de transmissió oral. Pensem que tot aquest patrimoni musical ens fa ser qui som i ens posiciona en un món doncs, cada vegada més globalitzat.
2: Que la Dolores, la pianola, que la parròquia es desconsola.
0: Quan pensem en festivals, sovint imaginem escenaris i públic. Però la cultura popular té una altra dimensió, que és la participació, el fet de formar-ne part activament. El cant compartit transforma l'espectador en protagonista.
1: Des d'un bon inici, quan vam crear aquest festival per donar a conèixer les cançons de tradició oral, ara ja fa 10 anys, ens l'imaginàvem fora de temporada d'estiu perquè l'enteníem que havia de ser un festival més recollit, allunyat de grans escenaris, on la gent pogués notar, en la mesura que es pogués, doncs el caliu que desprenen moltes d'aquestes cançons pel fet d'haver estat transmeses de tu a tu, oralment, a través del temps, feinejant a casa, treballant al camp, jugant al carrer, a l'escola o a la vora del foc. Portat al festival, això ho volíem fer des de dues vessants diferents. Els concerts d'escenari, amb micròfon, per dir-ho d'alguna manera, i que actualment podem trobar en qualsevol situació musical arreu. Però alhora també buscàvem llocs i moments molt més participatius, on a partir d'una senzilla dinamització, doncs tothom es posés a cantar. I d'això n'hem dit els dinars de cantadors i cantadores i l'Hostal Cantut. Tenim clar que si moltes d'aquestes cançons i repertoris han desaparegut és perquè els moments i els espais per fer-ho doncs també han anat desapareixent. Hem de pensar que el context social s'ha transformat radicalment, podríem dir la mecanització del camp o la societat de l'espectacle, la prohibició de la nostra llengua, l'aparició de la ràdio, la tele, internet, l'absència de silenci, doncs són molts els factors que han provocat que deixem de cantar el nostre dia a dia com ho feia una gran majoria de la societat de fa 100 o 200 anys. I tot això de cantar ho hem delegat a uns experts que s'han format per allò. És per això que dintre les nostres possibilitats volem trencar aquests estereotips i com a mínim fer veure als qui venen al festival que una altra manera d'entendre la música és possible, molt més natural, més humana i que fa molta més comunitat. Sabem que som una baula més en tot plegat perquè bevem de les experiències de cantades populars del llevant de taula, per exemple, organitzades fa 20 anys o 30 anys al Lluçanès, amb persones com en Ramon Manent, i al mateix temps també sabem que som un referent perquè arreu de Catalunya s'estan estenent aquestes experiències cantades tan necessàries.

0: Les cançons tradicionals ens expliquen històries de feina, de festa, de religiositat, d'amor i de vida quotidiana. Són petites peces de memòria que ens connecten amb les generacions que ens han precedit.
1: Efectivament, les cançons que hem anat recollint tenien una funció social molt important i es cantaven en contextos que ara ja gairebé s'han perdut o s'han transformat radicalment. Intentar reviure aquests contextos pot semblar una tasca impossible, però des del festival ens esforcem per explicar-los i fer-los comprensibles. Creiem que les cançons són un vehicle excepcional per transmetre la nostra història i les vivències de generacions passades. Una de les nostres prioritats és la intencionalitat didàctica, doncs. El nostre projecte, mitjançant al festival, però sobretot en l'arxiu i les produccions pròpies, intentem aprofundir en cada cançó per tal que pugui entendre's no només el contingut, sinó també el context en què es va crear, que a vegades és també molt important. Volem que la gent sàpiga quan, com, qui i on es cantaven aquestes cançons per així connectar amb la seva essència i significat. És veritat que algunes cançons poden semblar que no tenen lloc a la societat actual. Per això, és més necessari que mai explicar-les de manera acurada, fent entendre que sorgeixen d'una societat determinada amb les seves particularitats culturals, socials i polítiques. Al Cantut creiem fermament que és més important explicar les cançons i el seu context que no pas censurar-les. Cada cançó és un testimoni d'una època i d'una manera de viure que, malgrat que no pugui ser rellevant avui dia o fins i tot ens escandalitzi, ens ajuda a entendre el nostre passat i com hem arribat fins aquí. Totes les cultures, cal dir, que tenen el seu corpus de cançons tradicionals que no tenen cap sentit avui dia. D'altra banda, però, hi ha cançons que, lluny de ser obsoletes, ressonen amb la realitat actual. Encara ens confronten amb temes que són molt presents en les nostres vides diàries, com l'amor i el desamor, la lluita per la justícia o la celebració de la comunitat. Aquestes cançons ens recorden que, tot i els canvis, hi ha emocions i experiències que són, doncs, universals i atemporals. Amb el festival i les produccions no només preservem la tradició, sinó que també la reinventem, creiem nosaltres. Creem un espai on el passat i el present es troben i així contribuïm a mantenir viva la nostra memòria col·lectiva. La nostra missió, creiem que és fer que aquestes cançons siguin rellevants i significatives per les noves generacions. Ens interessa que el públic no només gaudeixi de la música, sinó que també s'hi pugui connectar emocionalment, reflexionant sobre la seva història compartida i el seu paper a la societat d'ara.
2: La mare bona dona, duret durit durà, la mare bona dona, a missa se'n va anar. Quan va tornar de missa, duret durit durà, quan va tornar de missa, ja no la va trobar.
0: La cultura popular es construeix també en xarxa. Entre famílies, escoles, entitats, músics, el fet de cantar plegats crea vincles i reforça el sentiment de pertinença a un territori i a una tradició compartida.
2: El pare agafa el burro, duret durit durà, el pare agafa el burro i cap a Lleida se'n va anar.
1: Abans d'engegar el festival, vam voler prendre el pols a les entitats de Cassà de la Selva i és per això que l'any 2015 ens vam reunir amb totes o gairebé totes les associacions del poble per explicar-los quines eren les nostres intencions. No volíem crear un esdeveniment allunyat i desarrelat de la gent, no només els volíem a dins, diguem així, sinó que volíem que fos seu. És per això que cada edició del festival hem comptat amb col·lectius i persones del poble implicats en la dinamització d'aquest cap de setmana de novembre, com pot ser l'Escola de Música, el Club Astronòmic, els Amics de la Sardana, l'Agrupament Escolta, músics del poble, etc. Comptem amb el projecte també Canto a les Escoles, que sem i cantem cançons, engegat amb la comunitat educativa i on els alumnes més grans de primària recullen cançons i cantarelles dels avis i àvies amb una temàtica que els proposem a cada curs. Per tant, fem un treball que té una clara vocació d'intercanvi intergeneracional. A més, vam engegar les trobades amb la comunitat Cantut, que és un grup de gent afí al projecte, amb qui ens anem reunint periòdicament durant l'any i amb qui anem contrastant idees i escoltant les seves opinions relacionades sobretot amb el poble de Cassà. Amb tot això, 10 anys després hem anat aconseguint que el festival formi part del poble, la gent se l'esperi i sobretot que se l'estimi i l'identifiqui amb el poble, amb participació de gent de totes les edats. I això també vol dir que acaba creient en l'última finalitat del festival, tota aquesta gent, que és donar valor al patrimoni immaterial musical que tenim tots plegats.

0: En un context globalitzat i digital, recuperar el repertori tradicional pot semblar un gest petit, però pot tenir una gran força simbòlica. Cantar cançons d'arrel avui també és una manera de reivindicar identitat i arrelament cultural.
1: Si només parlem de digitalització, cal dir que nosaltres hem apostat des d'un bon inici per fer servir els mitjans digitals. Primer, per albergar el nostre arxiu de cançons online, que d'una altra manera seria impossible de mantenir, actualitzar i donar a conèixer. I segon, perquè fem servir les xarxes socials per difondre el repertori que recollim, el festival i tots els projectes que realitzem. Per tant, en aquest sentit, aquest món digital l'intentem fer servir a favor nostre. Ara bé, sí que és veritat que tenim molt clar que la nostra tasca és la de ser un antídot, dins les nostres possibilitats, contra la globalització. En un món on cada vegada tot és més igual i si ens centrem en les cançons, cada vegada més escoltem i cantem tots les mateixes cançons amb les llengües més hegemòniques i depredadores, doncs és bo de saber que tenim una eina centrada a les comarques gironines, però representativa del repertori dels Països Catalans, que ens arrela i ens fa conèixer el patrimoni material de cada racó, de cada poble, cantat amb una llengua que només es troba en aquest racó del món. Evidentment que sabem que nadem a contracorrent dels mitjans de comunicació de masses, de les músiques mainstream i les cançons i estils de moda, però és aquí on ens sentim bé i és aquí on encaixen els nostres valors.
0: Moltes gràcies, Albert Massip, corresponsable del projecte Cantut, per atendre els micròfons del Festa Festa. Nosaltres ara continuem amb el programa. Festa Festa! I escoltem ara el primer tema musical. Porta per títol La ciutat de Nàpols, a càrrec del grup Pitxorines.

0: Magnífiques aquestes veus mallorquines. Han estat les pitjorines amb el tema La ciutat de Nàpols. I ara connectem amb l'Emma Robres per conèixer les notícies del Tornaveu.
1: Festa, festa!
2: Les notícies del Tornaveu.
3: Tarragona viurà el pròxim dissabte 30 de maig el retorn de la mostra de balls de diables tradicionals. Després de l'última edició, l'any 2022 a Igualada, la coordinadora de balls de diables tradicionals de Catalunya, l'entitat organitzadora, ha volgut reprendre aquesta trobada de colles per donar a conèixer el model tradicional dels balls de diables i viure una jornada de germanor entre les colles membre. És, doncs, una molt bona oportunitat per gaudir en directe del ball de diables, tant pels amants del foc, els versots i els tabals, com per aquells que ho visquin per primera vegada. Però què podem esperar? Ens ho explica Jordi Tomàs, el president de la coordinadora.
4: La jornada serà una tabalada que anirem en formació fins a la Rambla, on s'actuaran quatre balls parlats de quatre de les 12 colles de la coordinadora. Un cop acabat els balls parlats, es farà una cercavila de foc i al final farem una encesa conjunta de totes les colles. Serà una cosa senzilla però bonica.
3: La gràcia per la coordinadora és que el públic sigui partícip de les diferències entre colles de diversos punts del territori, però també que les uneix a totes. Esperen també que d'aquí en surtin futurs intercanvis i que els permeti fer pinya per lluitar per demostrar que el vessant tradicional també és ben viu i que el podrem continuar gaudint molts anys més. Si bé fa unes setmanes vam parlar de les gales de l'audiència dels Premis Preludi, en què el públic vota quines són les tres sardanes que passen a la final, aquesta setmana toca comentar com s'efectua aquest vot. Si bé en anteriors edicions s'havia fet o bé a través de votacions en una urna o a través de la pàgina web de Som Sardana, ara els Premis Preludi es votaran a través de l'aplicació oficial. S'ha apostat per digitalitzar aquest vot per dos motius. Primer, per garantir que sigui únic i intransferible. I segon, perquè pugui sortir del mateix teatre on es fa la gala, independentment de ser-hi presencialment o no. La votació es podrà fer des de casa veient-ho a través de la xarxa Més o també in situ en el mateix teatre a través de l'app, havent-se registrat prèviament. La mateixa aplicació compta amb un sistema d'avisos que notificarà l'usuari quan s'iniciï el període de votacions. Des de Som Sardana, Joan Pons, un dels membres de l'organització dels Guardons, recorda que, malgrat la digitalització, espera no deixar ningú enrere.
5: Som conscients que potser deixem un públic més d'edat avançada fora del sistema tradicional de votació, però a la vegada també obrim les portes a fer-ho accessible, però també recordem que, evidentment, la sardana de l'any també es votava per web i, per tant, no complica massa la votació dels Premis Preludi.
3: Així doncs, no desaprofitis l'oportunitat de fer sentir la teva veu.
6: Moltes gràcies, Emma Robres, una setmana més. I ara ens anem cap a les places amb la Sara Soriol i el seu baròmetre casteller.
2: Festa, festa.
1: Baròmetre casteller.
2: Amb Sara Soriol. Rosats i liles estrenen el 3 de 9 en folre i els verds el 4 de 9 en folre.
7: Hola, companys, tornem a ser aquí per actualitzar el baròmetre estrella. La vella de Valls i la jove de Tarragona han estrenat el 3 de 9. A més, els liles també han presentat el 5 de 8. Per la seva banda, els castellers de Vilafranca han incorporat el 4 de 9 al seu caseller. Els verds es mantenen una setmana més al capdavant del baròmetre. Els de la Vila de Gràcia i els xics de Granollers han tret el 7 de 8. Els xiquets de Tarragona i els castellers de Barcelona han presentat el 3 de 8 i els nens del Vendrell l'han deixat a mitges. Les joves de Valls han tret el pilar de 6, mentre que els de la Sagrada Família han revalidat el 4 de 8. Per la seva banda, Sabadell, Reus, Castelldefels i Serrallo han estrenat el 2 de 7. Els de Badalona han coronat la torre i, a més, han sumat el 5 i el 7 de 7. Els escardats de l'Eixample han tret el 5 de 7 i 4 de 7 amb l'agulla. Els esperxats de l'Estany han fet el seu primer 7 de 7, mentre que els xicots de Vilafranca, Cornellà i Mollet han estrenat el 3 de 7 amb l'agulla. Els del Riberal han recuperat el 3 de 7 i 4 de 7. Finalment, Viladecans ha sumat el 5 de 6. Santpedor ha pujat el 2 de 6 i Altafulla ha estrenat el 5 de 6. Per últim, els de Montblanc han obert el calendari amb 3 castells de 6. I això és tot per avui. Recordeu que podeu consultar el llistat sencer de colles al nostre web baròmetrecasteller.cat.
0: Gràcies, Sara Soriol, i dels castells al ritme dels fetus, perquè ara veureu, escoltarem un tema musical dels fetus que es diu Romanço de Rodalies, perquè si una cosa sabem els catalans de Rodalies, que en sabem molt, és que això ja són romanços. Escoltem Romanço de Rodalies amb els fetus.

0: Déu-n'hi-do amb fetus i aquest romanço de rodalies. I ara la saviesa d'en Víctor Pàmies amb dites i refranys. Aquesta setmana, una gota fa vessar un got.
1: Fes a festa.
2: Dites i refranys. En Víctor Pàmies.
3: Una gota fa vessar un got. Normalment, un únic fet no comporta una resposta fora de mida, sinó que és conseqüència d'un seguit de fets continuats que acaben per esgotar-nos la paciència i ens fan actuar amb desmesura. De mica en mica s'omple la pica i de gota en gota s'omple la bota. Els atacs injustificats contra la llengua catalana han estat la gota que acaba foradant la roca, com deia Ovidi, i gota a gota han fet vessar el got de la paciència davant de tants atacs sistemàtics i desmesurats. I un cop l'aigua és vessada, no es poden posar portes al mar.
4: Gràcies, Víctor Pàmies, i amb les teves dites i refranys t'esperem la setmana que ve. I seguim amb un moment de debò, de pell de gallina. Escolteu bé, atureu tot el que estigueu fent per gaudir des de les vostres orelles, des de la vostra ànima, de la Copla Marinada amb el Pere Martínez i en Vicenç Martín, que han versionat el que volen aquesta gent. Ja veureu, és una versió deliciosa. Què volen aquesta gent?

0: que motiva aquesta versió del que volen aquesta gent. Continuem ara amb les seccions i benvingut una vegada més, Joan Arimany, endavant amb la teva devocioteca.
1: Fes ta festa.
2: La devocioteca. Un espai de Joan Arimany Joventeny. Amb la col·laboració de Ràdio Manlleu.
3: Els diccionaris defineixen les relíquies de sants com allò que resta del cos, vestit, mobles, etc. d'un sant o de coses sagrades i que es conserva a efectes de veneració, o les restes del cos d'un sant o d'algun objecte que hi està relacionat, el qual atribueix un caràcter sagrat i que és venerat pels fidels. Tradicionalment, se n'han distingit dos tipus. Les primeres eren aquelles relíquies que es consideraven insignes, o sigui, les que eren restes d'alguna part del cos del sant, prou gran com per poder-les identificar. Les altres, les no insignes, estaven constituïdes per relíquies de petites dimensions o que, per la seva naturalesa, no eren restes físiques dels cossos dels sants. La classificació actual distingeix tres tipologies de relíquies. Les de primer grau, que es refereixen a un fragment sense distingir la seva proporció del cos del sant; les de segon grau, que solen ser un fragment de la seva roba o d'algun objecte que el sant feia servir durant la seva vida, rosari, bíblia, creu. Finalment, les de tercer grau acullen qualsevol objecte que ha estat tocat a una relíquia de primer grau o a la tomba d'un sant. Per altra banda, segons la naturalesa física de les relíquies i tipologia, se sol distingir i designar amb el prefix ex, que en llatí vol dir de. Exarca, de la caixa mortuòria; excapilus, del pèl; excarne, de la carn; exindumentis, de la roba; exossibus, dels ossos; expele, de la pell; extúnica, de la túnica; exvestimentis, del vestit. Fins a temps no gaire llunyans, la possessió de relíquies a sants era el bé més preuat per a monestirs i catedrals. Durant l'edat mitjana, per als monestirs representaven el reclam ideal per als pelegrins, que buscaven el contacte amb l'esfera divina. Per a les catedrals representava un senyal d'autoritat sobre les esglésies de la seva diòcesi. A partir del Concili de Trento, celebrat a mitjan segle XVI, dels antics cementiris cristians es van repartir relíquies a gairebé totes les parròquies. En els segles de la religiositat barroca, des de finals del segle XVI fins fa prop de 100 anys, era freqüent que cada parròquia tingués les seves pròpies relíquies d'aquests suposats sants que es consideraven patrons de la comunitat. A ells s'encomanaven en cas de calamitat pública, ja fossin severs sequeres o aiguats. Les rogatives multitudinàries conduïen els reliquiaris cap a santuaris significats de l'entorn on es feien les pregàries. Encara és habitual que l'acte central de festa major sigui la missa dedicada al sant patró del poble, vila o ciutat. Aleshores, si aquella església on se celebra l'ofici posseix una relíquia del sant o santa, és habitual que se li cantin els goigs i es procedeixi a fer el gest de besar el reliquiari com a mostra de màxima veneració.
4: Doncs això, ja sabem què són les relíquies dels sants. Gràcies, Joan Arimany Joventeny, des de Manlleu, i ara saludem en Francesc Sánchez Carcassés, que ens porta als seus cants de taverna.
1: Festa, festa.
5: Cants de taverna. Amb Francesc Sánchez Carcassés.
6: Com passa el temps? Aquest 2026 els Cremats celebren 30 anys i ho faran amb diversos actes commemoratius que van començar acompanyats dels seus components l'11 d'abril amb un sopar cantada de taverna al restaurant León de Llafranc. Va continuar el 30 als jardins de Can Bec de Palafrugell dins la programació festiva de Flors i Violes i que segur tindrà un significat molt especial el dissabte 4 de juliol cantant dalt de l'escenari del Portbó en la 59 cantada d'Havaneres de Calella, justament perquè el grup es va formar el 1996 per cantar pels carrers de Calella abans de la cantada d'aquell any. En el transcurs d'aquest estiu oferiran diversos concerts arreu de Catalunya, però el més esperat de ben segur, cantant a casa, serà l'habitual de l'Hotel Sant Roc, el dimecres 12 de juliol. Els Cremats, que sempre han tingut una gran voluntat d'innovar incorporant temes ben variats al seu repertori, han gravat una dotzena de compactes, la majoria d'estudi, però per celebrar la seva trentena hem recuperat els Cremats 10, curiosament, un disc en directe de la commemoració dels 10 primers anys enregistrat en el concert celebrat en el Teatre Municipal de Palafrugell el 26 de novembre del 2005. El directe dels Cremats és diferent, espectacular, i per això hem triat un dels seus temes més característics, El Cuarto de Tu Bar.

0: Molt bona nit a tothom.
1: Hem escoltat El Cuarto de Tuna. Els cremats actualment són en Narcís Ferrer, veu, Coco de Murga, veu i acordió diatònic, Enric Ferrer, veu, flauta travessera, trombó i fiscor, Jordi García, guitarra, Ricard Vives, baix i Charlie Pons, percussió. En aquesta gravació, però, del 2005, el guitarrista és en Xavier Joanals, el baix en Ramon Ponsatí i les veus de Nuno Jorge Campos.
2: Moltes gràcies, Francesc, per aquesta nova entrega d'aquests Cants de Taverna. I tanquem ara la ronda de col·laboracions amb l'Antoni Serés i els tresors d'Alfons Amades.
3: Fes de festa.
4: Fons Amades. Un espai de l'Antoni Serés amb la col·laboració de l'Associació Joan Amades i de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural de la Generalitat de Catalunya.
5: Escatologia popular, refranyer groller, tradicions porques i rondalles brutes no és, precisament, un llibre de Joan Amades. De fet, és una exemplar paròdia de la col·lecció Biblioteca de Tradicions Populars, numerat amb una fictícia xifra romana, 69, que el Trapella Institut d'Estudis Escatològics de la Universitat Minúscula de la Portella autoeditaria en un suposat format facsímil, fent saber, en una nota final, que el volum publicat l'any 1937 havia estat esborrat de la bibliografia de l'Amades. De fet, per a bé o per a mal, el nostrat folclorista els treballs que va escriure s'etiqueten sovint de puristes, ja que el fet de minimitzar cerques llordes ha contribuït a donar a l'etnòleg una pàtina de carrincló. I just per això, de forma simpàtica en el pròleg d'aquell llibre imaginari perdut de l'Amades, l'erudit institut fa punta al llapis redactant el més pur estil literari semblant a l'autor, dient: per primer cop en la Biblioteca de Tradicions Populars, doncs, no podem eludir la reproducció de les expressions autèntiques sortides del cor del poble, per malsonats que semblin. I així, com en els altres llibres, cada cop que trobàvem qualsevol mot una mica pujat de to, hem optat per escriure C2, C4, C3, P2, C5, P4 o M4. En aquest, el lector hi trobarà escrit amb totes les seves lletres cul, cagar, cony, pet, cardar, pixar o merda. Que si no, el llibre semblaria més aviat un tractat de telegrafia que no pas de tradicions populars. Seguint la mateixa metodologia que en la resta de volums de la col·lecció, donarem un caràcter monogràfic al tema i intentarem abarcar els tres grans aspectes del folklore: la llengua, representada pels proverbis, els jocs de paraules, les endivinalles, etc., els costums, estudiats sota diferents aspectes, i les creences, de diferents ordres.

I per acabar de redonir-ho, en el següent paràgraf del pròleg es diu que penseu que els catalans, més enllà del caganer i el cagatió, hem incorporat ben endins del nostre quefer diari expressions relacionades amb els comportaments més bròfecs. Catalunya és un país de cagadubtes, cagamandúries, cagacalces, caganius, caguetes, pixapins, pixatinters. És la terra dels cagalàstics, dels pets de monja, dels gossos petaners. I la tardor, el bosc s'omple de pets de llop, pets d'asa, cagamuja, pixacà o pixallits. Quan tenim pressa, anem de cul. Si ens sorprenen, caiem de cul o podem quedar amb el cul en l'aire. Per comprometre'ns, ens mullem el cul. Si som uns dropos, és perquè no movem el cul. Per indicar servitud, es diu que hom besa el cul. Corre cames, ajudeu-me, també es diu corre amb les cames al cul. Fer excessos amb el menjar, l'alcohol o altres coses consisteix en posar-se fins al cul. I si algú ens emprenya, diem que ens dona pel cul. Aquell que és un faixenda fa el merda. A qui li van malament les coses en diem que ha aixafat merda. O també en podem dir que du merda a l'espardenya. I d'aquell que és desendreçat, hom diu que deixa la merda allà on caga. Els embriacs agafen un pet o van de pets. I trobar-se de cop i volta en algun lloc o amb alguna cosa també es diu trobar-s'hi de pet. Guarnim els nostres llibres amb culs de llàntia i tots coneixem culs de taverna, culs de mal seient, gent que pixa aigua beneita, amics que són cul i merda, o hem sentit dir que hom és com el cul d'en Jaumet. I per acabar, res millor que fer-ho cantant una de les lletres obscenes que recull el llibre.

0: Dina. Moltes gràcies, Antoni Serés, i amb aquesta saviesa i amb tot aquest gabadal de coneixements de cultura popular i tradicional de Joan Amades arribem al final del programa d'avui.
1: Festa, festa!
2: Volem agrair una setmana més a la feina dels nostres col·laboradors i col·laboradores, concretament a l'Emma Robres, la Sara Suriol, en Víctor Pàmies, en Joan Arimany, en Francesc Sánchez Carcassés i l'Antoni Serés.
0: I a tot l'equip que fa possible que el Festa Festa sigui una realitat. Són aquest equip de persones que silenciosament ens van posant oli en la maquinària del Festa Festa perquè cada setmana això sigui una realitat, el miracle del Festa Festa. I que són la Núria Pasqual, l'Helena Mayor, la Marta Ibáñez, el Joan Serra, el Josep Maria Dell i els micròfons, la Laia Camproví
2: i l'Amadeu Carbó. Però abans de marxar, una convocatòria de gala, i és que aquest dilluns, dia 25 de maig, a les 7 de la tarda, teniu una cita al Teatre Casino de l'Aliança del Poblenou de Barcelona.
0: Es celebra la tercera gala dels Premis Preludi. La setmana passada vam anunciar la primera i la segona. En aquesta tercera gala, doncs, podrem escoltar les que probablement seran escollides, junt amb les altres gales, les millors sardanes del 2025. Un acte que s'emmarca dins el cicle de cobla a Barcelona, organitzat pels Amics dels Concerts de l'Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona, i serà una festa de la cobla, ja ho veureu, no us ho podeu perdre.
2: I marxem amb el so de la cobla principal del Llobregat i amb aquesta sardana que porta per títol Arrandonada, de Jordi Molina.
0: Fins la setmana que ve.
2: Adéu.

Bon dia, són les 10. Moren 90 persones en un dels pitjors accidents miners de la Xina. Les tasques de rescat continuen, però no se sap quantes persones continuen atrapades sota terra. El president xinès ha demanat no escatimar esforços per trobar supervivents i depurar responsabilitats. Donald Trump imposa una de les restriccions més dures contra els estrangers que demanen la residència permanent. A partir d'ara, els sol·licitants de la Green Card hauran de sortir dels Estats Units i gestionar-la des del seu país d'origen. La plataforma SOS Socorristes anuncia mobilitzacions per reclamar millores en les seves condicions laborals. Reclamen també una normativa que obligui els ajuntaments a tenir socorristes a les platges. Si no es concreten les seves peticions, amenacen amb una vaga per aquest estiu. Avui fan vaga els treballadors dels comerços de grans empreses tèxtils arreu de l'Estat, convocada pel sindicat UGT. Amb aquesta aturada volen mostrar el seu rebuig al pròxim conveni col·lectiu perquè consideren que precaritza el sector i obre la porta a la doble escala salarial.

Molts tallers de reparació d'automòbils no poden assumir la inversió necessària per adequar els seus negocis als vehicles elèctrics. El cost pot arribar als 25.000 euros i no reben cap ajuda de les administracions. Això pot fer que hi hagi tallers que acabin tancant. Creix el sensellarisme a Girona. La ciutat gairebé duplica el nombre de persones sense sostre en dos anys. Se n'han recomptat 201, més del triple que fa 10 anys. El consistori admet que la situació és preocupant. Bad Bunny converteix l'Estadi Olímpic en una festa amb el primer concert de la seva gira europea. L'artista porto-riqueny no ha deixat de banda les seves reivindicacions habituals, que avui es tornaran a sentir a Barcelona. El concert ha picat l'ullet a la llengua i la cultura catalanes i ha comptat amb l'actuació sorpresa de Bad Gaia.

0: Esports.
1: El Barça jugarà aquesta tarda a partir de les 6 la final de la Champions femenina de futbol a Oslo contra l'Olympique de Lió. És la sisena final de Champions seguida pel Barça, que busca el quart títol de la màxima competició europea. El Girona juga aquest vespre la permanència a la Lliga de Primera en una jornada unificada amb tots els partits a les 9. L'equip gironí ha de guanyar l'Elche a Montilivi per evitar el descens. I també avui l'Espanyol rep la Reial Societat amb opcions remotes de classificació europea i el Barça tanca la temporada com a campió de Lliga a Mestalla contra el València. I pel que fa al temps, cap de setmana d'estiu, les màximes superaran els 30 graus a l'interior i s'enfilaran cap als 35 a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. El dia serà assolellat amb costanera a l'Empordà. A la tarda s'escaparà algun ruixat puntual al Pirineu.
2: Estàs escoltant Ràdio Arbúcies, l'emissora de la Vall del Montseny.
3: 107.6 FM.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 22 graus i una humitat del 57%.
5: Són les 10 del matí.
6: Ara comença una nova edició de l'Amics i Residents a Arbúcies, amb Jordi Soler i tota la colla de col·laboradors a la sintonia de Ràdio Arbúcies. Som-hi!
7: Ho tenim a tocar. Les enramades ja gairebé les tenim a sobre. En una setmana tindrem les catifes de flors amb novetats en la forma d'articular un dia tan especial. Ràdio Arbúcies hi serà amb un programa en directe, com en d'altres edicions, compartint l'encant de la natura reflectit en els nostres carrers. Tindrem els catifaires, però també tindrem més gent amb coses interessants a dir, sorpreses i reporters copsant l'estat de la qüestió. Ens hi veiem d'aquí una setmana. Avui toca una altra cosa. Comencem una nova edició de l'Amics i Residents Arbúcies. Us presentem les veus que ens acompanyaran avui al programa. Per començar, Xavi Soler, el nostre meteoròleg de confiança, el més matiner, ens explicarà com ha anat el temps d'aquesta setmana i com anirem les pròximes hores, a banda d'explicar coses interessants de ciència al final del seu temps. A la secció David Merino, torna amb Va de Cinema, i resoldrem el guanyador del sisè misteri de les tres bandes sonores. Proclamarem aquest guanyador. La Marta Rubió també hi serà des de l'Oficina de Comunicació Municipal. Ens presentarà quines són les activitats recomanades al nostre poble els pròxims dies. I tancarem amb el nostre advocat de referència. Jordi Masnou ens presenta casos de jurisprudència real. Per prendre'n molt bona nota. Aquesta és la grella d'avui. Esperem que pareu bé l'orella. Això és Amics i Residents, des de i per Arbúcies.
8: Amics i Residents, anys de grans èxits.
9: La decisió l'ha detingut un home que circulava per la M404 a l'alçada de Ciempozuelo. Portava les dues canalles en el maleter.
10: Aviam, però que no hi havia prou lloc, portaven altres coses i la canalla, mira, els posàvem al maleter.
9: Portaven els cunyats.
10: Els cunyats?
9: Sí. Els cunyats portaven a darrere i els nens en el maleter.
10: Veus?
9: Aviam.
10: Valoren més el cunyac que no pas la canalla.
11: Una aranyota, això és una taràntula, mira. A veure. Ai!
0: Sí, eh?
11: Ja està, no passa res, ja està, ja està.
0: Segur, eh?
11: Sí, sí.
0: Jo tinc fòbia a les aranyes i a les serps. Vull comentar, un dia de fòbies així.
9: Perquè conduïa amb la dona sentada sobre seu. La dona estava de cara a la carretera i se'n va adonar perquè el cotxe s'anava d'un costat a l'altre de l'autopista. Bueno, perquè a part no veia la carretera perquè tenia la dona sentada davant. És que és una cosa.
12: Amics i residents, us donem la veu.
6: Trima Motor Bosch Car Service patrocina l'espai de la Meteo, de l'Amics i Residents Arbúcies.

0: Ben trobats de nou a la sintonia de Ràdio Arbúcies. Això és dissabte pel matí i aquesta és l'edició 818 del Amics i Residents. I comencem saludant el nostre primer col·laborador del dia, que no és més que d'altre, que Xavier Soler. Bon dia!
1: Molt bon dia, Jordi! Moltes gràcies, públic, moltes gràcies.
0: El públic que s'ha posat dempeus.
1: Moltes gràcies, sí, sí.
0: Aclamadíssim meteoròleg de fama mundial i reputadíssim que tenim la sort de tenir aquí en els micros de Ràdio Arbúcies cada dissabte al dematí perquè ens desvetlli els misteris de la meteorologia i de la previsió que tindrem properament. Però abans de tot això hem de recordar quin és el nostre patrocinador. Xavi, fes els honors.
2: Deixem-ho recordar, crec que és en Trima Motor.
0: Trima Motor patrocina la Meteo. Anem per feina, entrem en temàtica, anem per parlar d'això, de la meteo, de la previsió, però abans de parlar de futuribles hem de parlar de com ha anat la setmana.
2: Doncs déu-n'hi-do com ha canviat el temps en tan sols 7 dies, Jordi. Qui ens havia de dir que fa exactament 7 dies, el dissabte passat, que estàvem parlant de temperatures màximes de tan sols 15, 16, 17 graus i amb temperatures mínimes que amb prou feines arribaven als 5 graus. I tot just això ja s'ha acabat. En les darreres 48 hores, sobretot a partir de dijous, va arribar una irrupció d'aire molt càlid, d'origen subsaharià, d'origen nord-africà, i això ha fet donar un tomb de 180 graus a la situació meteorològica. I si recordem que fa 7 dies havíem d'anar fins i tot amb jaqueta,
0: sí, sí,
2: en algun moment, a l'ombra.
0: Amb jaqueta feia fresca.
2: Doncs
0: semblava que estiguéssim al mes de febrer en lloc del mes de el mes de maig o el mes d'abril.
2: Doncs tot això s'ha girat i recordem que ja les temperatures han pujat respecte a aquestes que estaven comentant de fa 7 dies, més de 10 graus. Recordem, el dissabte passat teníem 17 graus de màxima i el dijous, fa només 48 hores, el termòmetre assolia aquí a la nostra vila els 27 graus. Però és que ahir divendres, les temperatures van assolir encara més altes, al voltant dels 28,2 graus. Per tant, un gran canvi que sembla que vol quedar-se amb nosaltres uns quants dies més.
0: Canvis de temps, canvis de temperatures sobtats, que jo crec que serà la tònica dels propers anys, que tindrem, hi haurà més possibilitat de que hi hagin variacions d'aquestes tan sobtades. I bé, què ens esperen els propers dies ja en aquesta prèvia del que seran les catifes i les enramades, perquè ens hi anem apropant.
2: Doncs a veure, és el que deia fa només uns instants, sembla que aquesta calor, aquestes altes temperatures, aquesta massa d'aire tan càlid, que no és pròpia d'aquestes èpoques, seria més aviat de finals de juny, principis de juliol, doncs el que afavorirà és que el temps sigui evidentment càlid, més càlid del que tocaria per aquesta època de l'any, amb temperatures màximes per sobre tota la setmana per sobre dels 25, 26, 27 graus, per tant, molt, molt, molta calor al centre del dia, sobretot per aquesta època de l'any. Malgrat això, hem de dir que, si bé a les comarques de Lleida, si algú ha d'anar-hi cap a la plada de Lleida o Rodalies, les temperatures arribaran als 34-35 graus, que ja ho ha fet les darreres jornades. En canvi, aquí, al litoral, al prelitoral, que la marinada, doncs, aquí encara cap al prelitoral ens arriba una miqueta al centre del dia, les temperatures són menors, però bueno, estem parlant d'aquests 27-28 graus. I tot plegat, pràcticament fins divendres, sense precipitació, hauríem d'anar al Pirineu amb algun ruixat, alguna tamborinada de tarda. Això sí, i queda molts dies i ho anirem parlant. Sembla que aquesta situació anirà minvant, aquesta anticicló que tenim a les capes mitjanes de l'atmosfera, anirà minvant a mida que avanci la propera setmana, i de cara al final de setmana, sí, ja ho sé, les catifes, podria ser que doncs arribessin alguns ruixats. De moment ara només es veuen ruixats de tarda, tant dissabte com diumenge, però de moment això tot queda molt, molt lluny i hem de quedar-nos, sobretot, que fins a divendres, temps estable, assolellat i ambient càlid.
0: És un futurible, no?
2: Deixem-ho així. És una possibilitat.
0: És una possibilitat. Tampoc seria cap cosa estranya, perquè per catifes hi ha molts anys.
2: Correcte.
0: En què hi ha hagut alguna plugeta, algun any en què les catifes han baixat carrer avall, no a mig de matí, però a mitja tarda. Uh-huh. O sigui que tampoc seria cap cosa estranya. Molt bé, doncs aquest ha estat doncs el repàs de la meteo i de la previsió, que no sé de cara a aquest mes de juny com pinta la cosa, o els models vaticinen alguna cosa així fent volar coloms, perquè ja sé que no és gens fiable.
2: No, és poc fiable, cada vegada ho és més, però en queda molta ciència per descobrir en aquestes previsions a mig termini. Però tot i així, sembla que les temperatures del mes de juny i juliol, que és els dos mesos que he mirat, i que això s'actualitza cada 15 dies, per tant, doncs, d'aquí 15 dies m'ho tornes a preguntar i potser ho ha canviat, però a data d'avui sembla que les temperatures estarien un pèl més altes, i també és cert que la precipitació també podria estar una miqueta per sobre, pel que tocaria per aquesta època de l'any, o una miqueta per sobre. Haurem d'esperar.
0: Molt bé. Canviem de terç, deixem la previsió i la meteo i anem a parlar de divulgació, però una divulgació que avui va molt relacionada amb això, amb les sensacions del temps, d'aquesta calor, d'aquesta humitat, d'aquest fred que sentim quan, sobretot quan hi ha aquests canvis tan sobtats. Detalla'ns, desgrana'ns una mica més de què parlaràs.
2: Doncs avui farem llançarem una pregunta inicialment que sembla fàcil però que amaga un munt de sorpreses. L'aire pesa? O l'aire humit pesa menys o més que l'aire sec? O per què la calor seca ens crema tant i, en canvi, la calor humida és més enganxosa? Doncs de tot això parlarem tot seguit.

0: Bé, si els canvis de temperatura ens han de portar a tenir aquest tipus d'activitat lúbrica amb la nostra parella, doncs home, potser no està tan malament.
1: Doncs potser no està tan malament, la cançó ja
0: ens hi porta.
1: Ja ens hi porta, correcte. Doncs intentarem respondre aquestes preguntes que fèiem. Primer, hem de tenir en compte de l'aire de manera molt planera de què està format. Algunes vegades, algun cop ja ho hem dit en aquest programa, està format doncs, bàsicament de nitrogen, de molècules de nitrogen, de molècules d'oxigen i també d'altres molècules d'altres gasos. Però quan diem que hi ha molta humitat a l'ambient, què volem dir? Doncs que també hi ha molècules de vapor d'aigua surant dintre d'aquesta aigua, juntament amb les molècules de nitrogen i d'oxigen.
0: Mm-hmm. Molt bé. I tot això, a què ens anem a referir?
1: Exacte.
0: Com dirien els avis?
1: Exacte. Llavors, la sorpresa és de dir, les molècules de l'aigua són més lleugeres que les de nitrogen i l'oxigen. I dius, ni a mi que m'interessa això.
0: Sí, doncs, què implica això?
1: Què implica? Això és molt important, perquè quan entra el vapor d'aigua, les molècules de vapor d'aigua dintre d'aquesta massa d'aire, el que fan és que algunes de les molècules d'oxigen i d'hidrogen marxin. I què passa? Que si hi ha més vapor d'aigua, les molècules de vapor d'aigua pesen menys que les d'hidrogen i les d'oxigen. Per tant, quan hi ha més vapor d'aigua és quan diem que hi ha l'aire més humit. I en canvi, el que nosaltres pensaríem al nostre cervell, que dius, ah, mira, com hi ha més vapor d'aigua, doncs vol dir que l'aigua pesa més. Doncs no, perquè precisament les molècules d'aigua pesen menys que les d'oxigen i les d'hidrogen. I això, quan unes arriben i les altres marxen, fa que l'aire sec pesi més o menys, Jordi?
0: Doncs serà més, no?
1: Exacte.
0: Perquè, clar, si dius que el vapor d'aigua, l'aigua, desplaça perquè és més pesant, doncs serà més lleuger, doncs llavors passa que l'altre desapareix, no? O sigui...
1: Correcte. Ens hem de canviar el xip d'aquesta idea de que quan tenim... És que ve un aire humit i és com més pesant perquè hi ha més vapor d'aigua. A l'inrevés, les molècules de vapor d'aigua pesen menys que les d'oxigen i les d'hidrogen que hi ha en l'estat natural de l'aire sec. Per tant, quedem-nos primer amb aquesta resposta que l'aire humit pesa menys que l'aire sec.
0: Sí, el que passa és que la sensació és que l'agobiamenta, l'angoixa que crea aquesta humitat és més asfixiant que no pas el temps sec.
1: Correcte, però aquí...
0: No té res a veure amb el pes, però dius, és que això agobia, pesa, et fa anar pesat. És una sensació.
1: Aquí ho has encertat, perquè no estem parlant del pes quan diem que la calor, que és molt humida, que la sensació és menys agradable que l'aire sec, perquè parlem de sensacions, que és el que tu mateix estàs dient. Per què? Doncs perquè el que és important de tenir a entendre és que quan nosaltres suem, el que estem fent és refredant el cos. Quan nosaltres suem, baixem una miqueta la temperatura. És un element que fa de defensa al nostre cos davant d'aquesta pujada de temperatures. Per tant, suar, no és dolent. És un efecte termorregulador que té el cos per afrontar les altes temperatures. Però quan l'aire és sec, i ara bé, enllacem amb la primera pregunta, què passa? Que la suor s'evapora més ràpidament i el cos es pot refrescar, entre cometes, molt millor.
0: Per això sempre es diu que el temps sec és més suportable.
1: Exacte, perquè, clar, què passa amb un aire humit, que és el que bàsicament tenim aquí a la nostra vall, dia sí i dia també, estem molt a la vora del mar i també estem en un entorn on s'afavoreix la humitat. I llavors, quan hi ha l'aire humit, aquesta suor nostra, aquesta evaporació, no pot anar a l'aire humit perquè ja hi ha molt de vapor d'aigua. Llavors li costa d'absorbir l'aire, aquest vapor d'aigua que nosaltres extraiem en forma de suor. Per tant, la suor li costa molt més d'evaporar-se i, per tant, el cos què li passa? Que queda més enganxós i queda més calent. Per aquest motiu, quan nosaltres sentim aquesta sensació de calor i de xafogor, és per què? Perquè l'ambient és molt humit i la nostra suor, el nostre cos li costa suar i és, bàsicament, li costa traspassar aquesta suor en forma de vapor d'aigua a l'ambient.
0: Mm-hmm. Bé, doncs aquesta seria una de les explicacions científiques, aquestes sensacions que ens transmet el temps quan hi ha aquesta humitat, aquesta xafogor, aquesta... o quan el temps és més sec.
1: Correcte, i una altra pregunta que potser ens l'hem fet en algun moment de la vida. Per què en els deserts fa tanta calor? Doncs, bàsicament, és perquè l'aire és molt sec. Però és que, a més que l'aire és molt sec, el terra també és molt sec. I això què afavoreix? Que durant el dia se puguin assolir temperatures molt, molt elevades i, en canvi, durant la nit, es pugui refredar molt més fàcilment. Per què? Perquè no hi ha aquest efecte termoregulador quan en un entorn, en un aire, en un volum d'aire, hi ha aquest vapor d'aigua. Perquè ho entenem, aquest efecte termoregulador és molt conegut per l'efecte de les localitats que estan arran de mar, que estan a la platja. Tu vas a la platja i dius, durant el dia, aquests dies, no fa tanta calor com a l'interior, com a Lleida. Mm-hmm. Una ciutat de Barcelona no fa tanta calor. I durant la nit, en canvi, la temperatura no baixa tant com a Lleida. Per què? Perquè hi ha aquest efecte termoregulador de l'aigua. L'aigua li costa molt, necessita molta energia per canviar un grau, per canviar la seva temperatura. En canvi, en un entorn sec, com seria Lleida, és més fàcil, perquè no hi ha humitat, que la temperatura variï. Llavors, què fa? Doncs clar, durant el dia la temperatura puja molt poquet, o puja menys que no pas a l'interior, i en canvi durant la nit la temperatura baixa, però no tant com a l'interior.
0: O sigui, hi ha menys amplitud tèrmica.
1: Correcte, és l'anomenat efecte termoregulador de les masses d'aigua que hi ha, doncs, a les zones del litoral dels continents. Efecte que fa que atempera precisament aquest contrast de temperatures que hi ha a les zones de l'interior.
0: Sí, que a les zones de l'interior sempre es parla de que és un clima continental, no? Que és un tipus de clima que té més extrems.
1: Correcte, correcte. És el clima continental en què les temperatures màximes són molt elevades i les temperatures mínimes en general són més baixes, i això fa que l'amplitud tèrmica diària sigui molt més elevada que no pas en el mar. I llavors, per acabar, si ens dona temps, què passa amb les tempestes? Doncs les tempestes és el mateix. L'aire calent i humit, què hem dit? Que pesa menys. Si és humit, pesa menys. Per tant,
0: sí.
1: Quan hi ha humitat en l'aire i l'aire és calent, què fa? Puja. Encara que l'aire del voltant sigui, serà segurament molt més fred, i molt més, o una mica més fred, i una mica més sec, que allà que hi hagi marinada, hi hagi una convergència de vent, per exemple una muntanya, farà pujar aquell aire que és calent, que és humit, i genera, va pujant, i genera les tempestes. Per això l'aire humit és més fàcil que pugi, perquè pesa menys que no pas l'aire sec que dèiem a l'inici d'aquesta xerrada.
0: I per això potser a les muntanyes sempre, no sempre, però moltes vegades, sempre hi ha aquell nuvolet que corona el cim, perquè hi ha aquesta vecció d'aire humit que es va condensant a dalt de tot quan es topen dos corrents diferents, no?
1: Clar, tu pensa que quan hi arribi la marinada, per exemple, a la serralada del litoral, pot remuntar perfectament, però hauria de remuntar una muntanya més elevada per poder condensar-se en forma de núvol. I quina és aquesta barrera que troba? La del Pirineu. La del litoral és massa baixa per poder trobar aquesta efecte palanca del Pirineu en les tempestes.
0: Això, o potser aquí al Montseny. Aquí al Montseny sí que potser té una mica més d'alçada i segons quines condicions sí que passa més sovint que al litoral, no?
1: Correcte, perquè moltes vegades veiem nuvolades que potser al final no acaben donant tempesta, però sí que veiem que es formen aquests núvols o cúmuls que arriben a alguna alçada concreta. Això és l'efecte de la marinada a l'estiu, que fa que precisament, doncs, l'efecte palanca del Montseny, del vessant de llevant del Montseny, afavoreix aquesta condensació en forma de núvols, en forma de gotetes, que genera que algunes de les tardes d'estiu aquí o el Montseny estigui tapat amb una miqueta de boira.
0: Molt bé, doncs, no sé, fins aquí ha donat el tema d'avui, no? Sí, perfecte. Doncs avui hem parlat de sensacions, d'aquesta xafogor, d'aquesta sensació d'afogament relacionat amb la realitat física de l'atmosfera, no? Amb aquest vapor d'aigua i aquest nitrogen, aquest oxigen que pol·lulen per aquí, que el anem respirant i que no sabem massa ben bé com funciona. Xavi, ho deixem aquí?
1: Ho deixem aquí.

0: Muchísimas gracias, hasta la próxima. Los dejo en buenas compañías.
1: Reparem el vostre vehicle amb la representació i garantia de Bosch Car Service. Diagnosi, manteniment, mecànica i electrònica. Líders en tecnologia i confiança. Som Trima Motor Arbúcies. A Trima Motor Bosch Car Service tenim vehicles nous i d'ocasió. També som especialistes en vehicle elèctric. Descobriu tot el que us podem oferir a trimamotor.com, a Instagram i a Facebook. I visiteu les nostres instal·lacions al passeig Palacagüina 4, al costat de la rotonda d'entrada Arbúcies, i al telèfon 972 16 25 99. Trima Motor Bosch Car Service. Preparats per tot allò que el teu vehicle necessita.
2: Ep, encara no toca això. Abans tindrem això altre.
3: Ara tenim nova connexió, però ara amb en Nelson. On estàs,
4: hola.
3: Nelson?
4: Hola. ¿Me sentís bien o no?
3: Sí, et sento perfecte.
4: Vale, mira, estoy aquí.
2: Ràdio Arbúcies surt al carrer per catifes. El proper diumenge, 30 de maig, estarem en rigorós directe des del carrer Camprodon informant i gaudint de la Diada de Catifes 2026. Parlarem amb catifaires, passavolants, paradistes, tindrem els alumnes de l'extraescolar de teatre i moltes, moltes més sorpreses. No us ho perdeu. A partir de les 10 del matí fins al migdia, ràdio en directe, fresca del dia. Diada de Catifes, tot un esdeveniment a Ràdio Arbúcies.
5: Y al final me parece que sale bien, bien, bien. Muchas gracias por todo y lo vemos el año que viene.
6: ...21 dies, d'entrada en català. Perquè parlar català amb tothom és ajudar els que l'aprenen, és fer la llengua útil i necessària, és donar-li una oportunitat de continuar existint. Prova-ho, per fer un canvi decisiu. I guanyaràs tu, i guanyarem tots. Oficina de Català, d'Arbúcies. Consorci per a la normalització lingüística.

T'han robat el cor alguna vegada? Doncs prepara't, perquè els alumnes de l'extraescolar de teatre estan a punt de fer-ho oficial. Aquest 3 de juny arriba M'ha robat el cor, una comèdia romàntica divertida i plena de sorpreses que no et voldràs perdre. Apunta bé, el 3 de juny, a 6:45 de la tarda, al Teatre de Cal Xic d'Arbúcies. I el millor de tot, l'entrada és totalment gratuïta. Organitzat per BC Teatre. Vine a riure i emocionar-te amb nosaltres. T'hi esperem!

0: Comencem secció d'aquesta setmana amb aquesta sintonia. Identifiquem que entrem en el món del cinema. Va de cinema és el títol d'aquesta secció, i aquesta secció ja sabeu que la porta endavant, la tira endavant en David Merino. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Com estem?
1: Molt bé, molt bé.
0: Aquí hi ha a punt per acabar de desgranar una de les pel·lícules més histriòniques i divertides de les que s'han fet mai.
1: Es pot dir clarament, és una pel·lícula boja, absolutament demencial i absurda, però alhora també meravellosa i molt crítica, molt irònica, molt divertida. Sí, sí, una gran pel·lícula, que és La vida de Brian.
0: La vida de Brian, que ja la vam començar a introduir al darrer programa, i avui agafarem la segona part d'aquest, diguem-ne, engrunar aquesta pel·lícula, i tancarem també la cinquena edició del misteri de les bandes sonores, les tres bandes sonores, que també tindrem un guanyador avui.
1: Pot ser que sigui la sisena?
0: No, la sisena... És la sisena?
1: Crec que sí.
0: O és la sisena, potser sí.
1: Crec que sí, crec que sí.
0: Estic una mica... No, perquè... Se'm descompten. Em descompto ja.
1: Com que vaig a pel·lícules que triguem dos programes a explicar-les, i és la tercera pel·lícula, en teoria, avui que acabem...
0: Ha de ser la sisena.
1: Ha de ser la sisena, doncs sí, però puc anar equivocat.
0: Doncs no.
1: Com hem dit abans, jo sóc el rei dels despistats.
0: Doncs aquesta vegada t'he de donar la raó, si és la sisena. És la sisena.
1: Jo diria que sí. Però bé, no hi posaré la mà al foc.
0: Això serà al final de la secció. Primer entrarem amb La vida de Brian.
1: Sí, havíem deixat la nostra pel·lícula amb aquest recull d'absurds que hi eren l'ostre protagonisme d'un omni, que cau de la torre de la presó, cau dins d'un omni, l'omni surt a fora, hi ha una lluita interestel·lar, i l'omni tocat torna allà mateix i cau
0: justament
1: més o menys on estava, però seguint la línia totalment irreverent i absurda i boja que dèiem de la pel·lícula, cau enmig dels predicadors que se suposa que a l'època de Jesucrist explicava l'apocalipsi.
0: Cadascú
1: li diu més grossa que l'altre, no? I la gent va escoltant allà amb aquells predicadors i li diuen: "Bueno, i tu què expliques?" "No, jo res, aquí estic." I clar, perquè els romans, que van donant voltes per munt i per avall, que evidentment se'n fumen...
0: Estaven patrullant, no?
1: Sí, sí, que l'estan buscant, l'estan recercant amb ell, no? L'estaven buscant "Tu què expliques, no?" I està... ell s'ha intentat amagar amb una barba postissa, que ha estat una escena d'aquestes oníriques de la pel·lícula, en el qual ha de regatejar, i el tio diu: no te la venc, has de regatejar", i després li vol comprar una cantimplora i també ha de regatejar, i no li acaba de vendre, que no, te la dono per 50, no, tu has de regatejar 25, que em vol robar. Bueno, una escena d'aquestes molt, molt divertida, que al final si s'escapa amb la seva barba i es planta a predicar allà, no? Però la gent li fa broma, perquè clar, ell intenta fer-ho de manera seriosa, i la gent diu: però què passarà? Per què passa això? I com dius que hem de fer el bé? Si que et refereixes a mi, que és que vols dir que no ho faig bé les coses? O, saps? Es va un foment d'aquesta manera, no? Fins que al final veu que venen els romans, i un li fa una pregunta dels que s'enfumien d'ell, que l'escoltaven, i ell deixa la pregunta oberta. Clar, això desvetlla la curiositat de l'auditori, no?
0: De la gent que
1: la gent que estava escoltant. Per què no m'ha contestat? Això és que amaga alguna cosa. I li cau una espardenya i diu: "Això és una senyal." Això, evidentment, es fica, com la pel·lícula, que es fica en mil coses diferents, es fica amb la creença de la gent, que moltes vegades veiem senyals divines on no hi ha res. I al final també li cau la carbassa, i la gent: "Mira, li ha caigut la carbassa, és la carbassa de Déu, no sé què", i el segueixen fins al desert. Però clar, ell intenta esquivar-los, però clar, com més fuig, la gent més
0: senyals misteriosos interpreta.
1: I va amb una escena que també és hilarant, que és que va, s'amaga en un forat, i allà hi ha una anacoreta,
0: una eremita
1: que està allà meditant, no?
0: Sí.
1: I li cau al peu. I l'altre pobre es queixa i crida. I diu: ai, perdona. Diu, jo que portava aquí 20 anys de vot de silenci. I ara has vingut tu i tal.
0: I m'has destorbat.
1: I m'has destorbat. Però clar, arriba tota la gent i diu... Ostres, perdona, jo no volia, però és que amaga't, que venen tots aquests pesats que venen aquí, que no sé què me volen, que m'estan dient que si sóc el Masies, que si no sé què, i tal, no? I s'amaga allà, però com mentre s'amaga, veu que hi ha una planta, que és, que no sé si és de maduixer, no sigui una planta és, no? Que és del que vivia a l'eremita, no? I, ostres, deixa'm agafar una i tal. Dic, no, que això és el meu únic sostent. Però quan arriba la gent, diu, mira... El maduixer, no sé, insisteixo, no recordo quina planta és, el maduixer del Masies, no? A la veu, mama, que feu una fruita, no? I l'altre diu, què feu? És que el meu menjar és el meu sostén, ve aquí, me fa trencar el vot de silenci. És un home que va despullat, està més vestit per la seva barba, una barba de metre, no?
0: Sí.
1: I al final acaben agredint-lo, que clar, vol atacar en Brian, no? Protegim el Masies, i torna a fugir una altra vegada. I al final s'amaga a casa de sa mare i allà es troba amb la Judit, que és la del front
0: de Judea,
1: front popular de Judea.
0: Front popular de Judea.
1: Ja veurem que n'hi ha diversos més, com ja hem vist, no? I fa l'amor i tal, i surt la mare allà que l'agafa per l'orella, ah, què has fet, no sé què, que t'empaita tothom, no sé què, quantos. I clar, i la mare surt al balcó i veu tota la multitud que havia seguit al desert allà, que surti el Masies, que surti el Masies. I la mare diu, què has fet ja? Què fan aquesta gent aquí fora? Marxeu, marxeu, que estic a casa meva. No, que surti el Masies. Doncs jo sóc la mare del Masies i no surt. Va, deixa'ns-el. I al final, va, els el deixo un moment, no? I l'altre, una mica és el resum, és l'essència una mica de la pel·lícula, no? El Brian els hi diu... és molt bo, perquè ells hi diu no seguiu a Masies, tingueu criteri propi, i els altres van dient sí, tingueu criteri propi, saps? Repetint el mantra que els hi demana que tinguin individualitat, criteri, raonament, que siguin independents, que no fa falta cap Masies, i els altres allà, sí, no fa falta cap Masies.
0: Però ells són com una massa amorfa i atontada,
1: totalment
0: que repeteixen obcecada amb el líder.
1: Centrada amb el líder i el seu lideratge, i que llavors, aleshores, al final la mare el treu, oh, mare, gràcies, no sé, i la mare, bueno, fa una mica així, no? I al final surt per darrere, s'escapa de les masses aquestes enfervorides que l'aclamen, i el torna a agafar els romans, quan està amb la Judit, perquè la Judit li diu, ostres, Brian, he vist que tu ets el líder que necessitem, ets una persona que mou la gent a la reflexió, perquè és l'única que ha entès alguna cosa de tot el que ha dit, no? Perquè aquella massa de gent estaven allà per...
0: Sí, estaven...
1: Amb la carbassa, estan allà, la carbassa, i l'espardenya, divines del Masies, etcètera, no? I li diu, ostres, és el que necessitem, tal, i en aquell moment, quan estan parlant i comentant això, els romans el capturen. I el porten davant de Ponç Pilat.
0: No, esclar.
1: Ponç Pilat, a més, hi ha un altre personatge, que és un convidat seu, que es diu Pijus Magnificus. Que evidentment això ja crea l'escena típica que trobeu estrany aquest nom, no? I els soldats allà es peten de riure, bueno, no envia dos a galeres perquè se'n riuen del nom, i a més ell és el Pijus Magnificus és episod, però ell és, no pot dir bé la R, no sé com es diria això exactament, no? I això que paga així, no?
0: Sí.
1: I clar,
0: papizot i no paga bé amb la EDA.
1: Exacte, és així, no? I aleshores, clar, els soldats allà es peten de riure, però clar, s'intenten aguantar perquè si no els hi va...
0: Si no, els hi va anar a galeres.
1: Aleshores, clar, arriben, envien el Brian... I el Brian diu, no, sóc innocent, jo sóc romà. No, tu crucificat, que ja en tenim 139 i tu faràs el 140. Va, vinga,
0: així es va just.
1: Cap a crucifixió. I se l'emporten a la garjola. I allà torna a passar una altra escena absolutament hilarant, que és que hi ha un que va apuntant... Vostè què? Jo, crucifixió. Miri, doncs cap a l'esquerra agafi una creu i...
0: I vagi tirant,
1: no? I ve un catxondo, un que està molt de la broma, i diu, i vostè? No, jo, llibertat. M'han dit que... Ah, val, doncs ja pot marxar. Diu, no, és broma, jo, crucifixió, també. Allò, aleshores, aquí s'enfumen de la burocràcia, de... Bueno, hi ha dos vigilants de presó que, diguéssim... a veure quin és més ruc, un que és sord, diu que és sord, i l'altre que és tartamut, i la conversa

0: aquí amb aquest, fer cua per la crucifixió, no? Mm. I bueno, em fan aquesta broma absolutament descarnada, però evidentment amb aquest to sempre foll i sarcàstic, no?
1: Esperpèntic.
0: És sarcàstic, sí. Mentrestant, bueno, Brian el porten a agafar la seva creu i cap a la crucifixió.
1: És el que li toca.
0: És el que li toca en aquest moment, i clar, i tornem amb el Ponç Pilat i el seu convidat Pijos Magníficos i diuen, bueno, la gent ve el centurió i li diu, centurió, té la gent perquè faci el seu discurs, però jo no li recomanaria aquest any, què vols dir, què vols dir? No, perquè estan una mica alterats, el que estan esperant és sortir per acollonar, dit la paraula una mica així gruixuda, amb el Ponç Pilat per fer-li dir paraules en berra, per fumbre-se'n d'ell, no? I aleshores diu, no, que és un moment molt important i el meu amic ha vingut de Roma a veure-ho, anirem a veure-ho i tal i qual. I surt, diu, va, dieu-me un presoner com passen la Pasqua que jo alliberar. I li diuen, Robin! Romeu! Tres o quatre noms en berra, vinga, riu la gent allà cargolada. I quan ja se'n fumen i el tio no entén res perquè se'n fumen d'ell, i a l'altre li diu el centurió, diu, no, és que no tenim cap Robin, no, és que no tenim cap Romeu. I al final diuen, a veure, la llista, i tots són noms en bessa. I li dona amb Pijos i comença de la fissa al Zabuceus d'en Simó i el Zabuceus i el 66.
1: Un despropòsit
0: que evidentment fa molt, i la gent per allà a terra rient i tal, i aleshores entra la Judit que diu, va, no, i va i els diu aquells que li deien el nom que per acollonar el Pons, diu, el Brian, ah, diuen, aquest nom també és bo, Brian, i l'altre, Brian,
1: no? Sí, clar.
0: Vinga, a riure. I el diu, sí que n'hi ha un de Brian. El centurió li diu, sí, això sí, doncs va, corre, vés-lo a buscar, no? I mentre el centurió va a buscar-lo, es veu la Judit que havia anat amb el Front Popular de Judea, que estan de reunió.
1: Esclar.
0: Estan allà.
1: Estan fent allò una reunió del partit, una assemblea del partit.
0: Exactament.
1: Aviam què havien de fer.
0: Exactament. I que, evidentment, que era molt important passar l'acció, estan 10 minuts parlant per dir que han de passar l'acció. I prou paraules i prou no sé què, però entra la Judit, bueno, clar, és que han agafat el Brian, anem-lo a alliberar. No, primer ho hem de votar, hem de fer un manifest,
1: sí,
0: hem de fer una moció,
1: ja,
0: no sé què...
1: Hi ha un protocol, hi ha un protocol.
0: Se'n va, i arriba davant de Ponç Pilat, quan, bueno, això que està mistiana a un pres, no? Però perquè davant la inacció dels seus companys... I al final diuen, hem de passar l'acció, i surten tots, crec que són cinc, decidits cap a on te fa la crucifixió. I mentrestant arriben, el pobre Brian allà el crucifiquen, i arriba el centurió i diu, què és el Brian? I el cachondo que abans havia dit que era lliure, jo sóc el Brian,
1: jo sóc, sí.
0: I l'altre, no, sóc jo, i clar, nosaltres ho veuen i tots diuen, jo sóc Brian, i al final el primer, aquell d'allà que és el cachondo, diu, no, que era broma, coi, que jo, no, a mi m'heu de crucificar, no sé què, no sé quant, i deixen allà el pobre Brian penjat. Entretant arriben els col·legues
1: del Front Popular,
0: l'assemblea, la junta directiva
1: en ple,
0: i
1: en ple, diuen, disposats a entrar,
0: exacte,
1: en acció,
0: a tot, per ells és Brian, et recolzem, t'aplaudim, no sé què, ets un exemple per tots, moltes gràcies, i el tipus, deixeu-me anar, cony, allibereu-me, que feu alguna cosa útil, no, tu ets un gran exemple per la lluita contra els romans, va, i se'n van, no?
1: Després, ja està. Fet un manifest, ja està.
0: Sí, després diuen, bueno, però no pateixis perquè hi ha un comitè d'alliberament. Però clar, no és el Front Popular, és el Front Judeic per l'alliberament, crec recordar, perquè tinguin molts noms d'aquests, no?
1: Sí,
0: apareixen allà a l'horitzó 8 soldats, bueno, 8 homes armats.
1: Sí.
0: Ostres, el Front d'Alliberament, tothom marxa, els romans marxen, la gent que crucificava marxa, tothom marxa, perquè són molt perillosos,
1: sí.
0: I es planten davant d'ell, i ell pensa, bueno, a la fi m'han vingut a alliberar. Diuen, no et venim a alliberar. Venim, som el sector suïcida. Venim a fer un suïcidi contra els romans. Ja la creu.
1: Com?
0: Però què coi passa aquí? Mentrestant, un dels crucificats diu, no, jo no sóc jueu, jo sóc samarità. I surt un jueu amb la dona que estan crucificats, vés a saber per què, diuen, aquí és ben bé que crucifiquen a qualsevol i a qualsevol lloc. Jo no vull estar al costat dels samaritans. I un que és nabateu...

0: o altres ètnies, no, jo no vull estar amb els jueus, oh, jo vull estar... De... Sí, una altra vegada fan la broma de tenir aquest classisme hasta davant de la mort.
1: Davant, no? De la mort.
0: Davant de la mort, no? Amb aquesta crítica mordaç i...
1: Descarnada.
0: Descarnada i absoluta sobre tot i tothom, no? I al final, quan s'han suïcidat aquests, penso, ve la Judit i diu, m'han explicat els del comitè que el gran sacrifici que fas per Judea i tal, recolzo i em diu, llibera'm, cony, llibera'm, no? No. I al final ve la mare, i la mare li fot la gran bronca, ah, ja et veig aquí, sabia que acabaries així, no sé què, el que vols és fer petita mare, no sé què, i se'n va, i marxa. No?
1: I també, no l'ajuda.
0: I després acaba la pel·lícula, per acabar d'ironia, amb aquesta cançó.
2: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And...

0: tots els crucificats.
1: Sí, sí, tots van cantant, sí, estan tots aquí lligats a la creu, però cantant, cantant. La cançó aquesta, que és, en el fons, és un cant resignat i optimista.
0: Sí, però és un cant també d'ironia, no? Perquè diu, tots crucificats i a punt de morir, diu, mira al costat bonic de la vida.
1: Sí, i tant, eh? I tant.
0: I diu, mira, i, pues acaben dient, mira al costat bo, i els saduceus o no sé què són,
1: sí,
0: aquests.
1: Els suïcides.
0: Suïcides saduceus, crec que
1: són. Estan tots morts.
0: Que tot aquí, que mouen el ritme amb el peu, igual que els crucificats, no? I així s'acaba la pel·lícula, no? Bé, és una mica el trasfons de la pel·lícula. És, mira, riu de les desgràcies, sí, sí, riu-te'n, sí, de tot. I viu fins i tot en la mort.
1: Sí, sí, sí, sí. És una manera de dir, aviam, al final de tot la vida també té coses intranscendents, no? Te l'has d'agafar una mica tal com ve i no fer-ho massa un drama tot.
0: Exacte, i sobretot el que et diu és, no creguis en profetes, no creguis als que puguin vendre la veritat absoluta. És el missatge que fa quan surt a la finestra i que ningú escolta i que repeteix la gent com un mantra, perquè no, ni l'entenen ni el volen entendre. I el que diu és una crida a la vida, a la simplicitat, i és una crítica als imperis, als antiimperialistes, als dogmàtics que pensen que la veritat absoluta té nom d'una forma política concreta que ens ha de salvar, perquè al final acaben disgregats tots contra tots. I en el fons és una mica el trasfons de la pel·lícula, el missatge i la gràcia també, no? de les pel·lícules del Monty Python, no? Vull dir que penso que ha estat una experiència divertida, és una pel·lícula molt curteta, se'm passa molt ràpid, i és això, és un seguit de circumstàncies ridícules, per riure una mica, de tot plegat.
1: I a més és un tipus de pel·lícula que ara mateix no s'estila massa.
0: No, no, no. Està clar que políticament és del tot incorrecte, perquè es posa amb tot i amb tothom.
1: Sí, avui en dia no es podria ni fer.
0: Segurament no es podria fer o no es vendria. Potser es podria fer però no es vendria com es va vendre aquesta, com s'entenia als anys 70-80, que és quan és això. Em fa molta gràcia, perquè aquí reparteix per tothom, eh? Quan hi ha aquell del Front Popular de Judea que diu, no, jo em vull sentir dona, no? I a l'altre els diuen, però és que no pot ser això. I ell diu, no, però... I ell diu, bueno, fem una moció. Sí, diu, sí. Una moció, però molta moció que facis no el faràs dona.
1: No el faràs dona.
0: No, però farem una moció per al seu dret a sentir-se dona.
1: Ah, això sí. Tots els que vulguis.
0: I l'altre també es conforma amb això, no?
1: Sí, si ho podem fer o no ho podem fer és irrellevant. Però
0: aleshores es posa amb aquests crítics de l'absurd i també contra els absolutismes, que són els buròcrates, que evidentment també queden, que és el Pijos Magnificus i el Pons Pilat.
1: Sí, sí, sí,
0: que evidentment també se n'enfumen del dret i del revés, no? Uh-huh. O dels soldats romans quan entren a buscar, van amb un pis que la gent s'amaga sota una manta, hi ha 10 persones amagades sota una manta i surten i 20 romans a buscar i surten i diuen, què? Com ha anat? No han trobat ningú, però han trobat una cullera de fusta.
1: I ja està.
0: Tot absurd, no? Tot absurd, sí. Que hem dit, Déu senyor, quina colla, no? O quan ell s'escapa i l'altre s'escapa, o aquell que diu que vol ser alliberat i el que sigui alliberat, si no, és broma, jo el que vull és que em crucifiquin.
1: Bé, són molts tics d'aquests sí, absurds, sí. Però que van en la línia aquesta d'enriure-se'n del mort i d'aquí al vell.
0: Ah, exactament.
1: Molt bé,
2: se'ns acaba el temps d'aquesta primera hora. Fem una pausa per donar temps als informatius i al punt horari, i després, a la segona hora, resolem el guanyador de les bandes sonores, de la sisena edició de les bandes sonores, i anunciem les noves bandes per les properes setmanes, de cara al pròxim programa. Life's a piece of shit when you look at it.
3: Life's a laugh and death's a joke. J-Mar patrocina la secció Va de Cinema amb David Merino.
2: Ja sé que és com un atracament, però ens podem improvisar un tema ara abans d'acabar.
4: Jo no he portat la guitarra, per tant, sereu vosaltres dos.
5: Va, vinga, no sé.

0: Bravo!
1: Tronxim,
0: molt bé, molt bé, molt bé.
2: Són els follets.
0: Tenim una mica de públic de plàstic aquí al darrere.
3: Amics i residents, us donem la veu.

0: Com a mínim, 90 persones han mort en una explosió que hi ha hagut en una mina de carbó al centre de la Xina. Ha sigut un dels pitjors accidents d'aquest tipus dels últims anys. I no se sap exactament quantes persones encara hi podria haver atrapades sota terra. El president Xi Jinping ha ordenat una investigació i depurar-ne responsabilitats. Donald Trump imposa una de les restriccions més dures contra els estrangers que demanen la residència permanent. A partir d'ara, els sol·licitants de la Green Card hauran de sortir dels Estats Units i gestionar-la des del seu país d'origen. La plataforma SOS Socorristes anuncia mobilitzacions per reclamar millores a les seves condicions laborals. Reclamen també una normativa que obligui els ajuntaments a tenir socorristes a les platges i diuen que si no es concreten les seves peticions, pot haver-hi una vaga aquest estiu. Els que fan vaga ja avui són els treballadors dels comerços de grans empreses tèxtils d'arreu de l'Estat. L'ha convocat el sindicat UGT i vol mostrar el rebuig al pròxim conveni col·lectiu perquè consideren que precaritza el sector i cobra la porta una doble escala salarial. Molts tallers de reparació d'automòbils no poden assumir la inversió necessària per adequar els seus negocis als vehicles elèctrics. El cost pot arribar en alguns casos als 25.000 euros i no reben cap ajuda a les administracions. Això pot fer que hi hagi alguns d'aquests tallers que hagin de tancar. Creix el sensellarisme a Girona. La ciutat gairebé duplica el nombre de persones sense sostre en dos anys. Se n'han recomptat 201, més del triple que ara fa 10 anys. L'Ajuntament admet que la situació és preocupant. Bad Bunny va convertir ahir l'Estadi Olímpic a Barcelona en una festa amb el primer concert de la seva gira europea dels dos que hi fa aquest cap de setmana a Barcelona. El porto-riqueny no va deixar de banda les seves reivindicacions habituals en un concert que picava l'ullet en alguna vegada a la llengua i cultura catalanes. I avui s'entrega la Palma d'Or al Festival de Cinema de Cannes. Les travesses estan molt obertes i, tot i que les crítiques no són unànimes, la pel·lícula Bola Negra, dels Javis, continua entre les favorites per entrar en aquest preuat palmarès.
1: Esports.
2: El Barça jugarà aquesta tarda a partir de les 6 la final de la Champions femenina de futbol a Oslo contra l'Olympique de Lió. És la sisena final de Champions seguida per al Barça, que busca el quart títol de la màxima competició europea. El Girona juga aquest vespre la permanència a la Lliga de Primera en una jornada unificada amb tots els partits a les 9. L'equip gironí ha de guanyar l'Elche a Montilivi per evitar el descens. També avui l'Espanyol rep la Reial Societat amb opcions remotes de classificació europea i el Barça com a campió de Lliga tanca la temporada a Mestalla contra el València.
0: Dissabte, amb ambient d'estiu, màximes que superaran els 30 graus a l'interior i que s'enfilaran cap als 35 a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Sol a bona part del país, amb només boira costanera a l'Empordà. A la tarda, algun ruixat puntual al Pirineu. 3CAT Info.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 24 graus i una humitat del 52%.

0: Després d'aquesta pausa musical, ara tenim nova connexió, però ara amb en Nelson. On estàs,
1: Hola.
0: Nelson?
1: Hola! ¿Me sentís bien o no?
0: Sí, et sento perfecte.
1: Vale, mira, estoy aquí con el representante que tiene una catifa interesante.
0: Molt bé.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo te dius?
2: Bien, mi dios Fuat.
1: Fuat.
2: Fuat.
1: Fuat.
2: Sí.

0: Les recomanades de la Marta Rubió.
1: Bon dia i bon dissabte. Crec que ens trobem davant el cap de setmana amb més activitats programades en comparació a la resta de l'any. No ho he comprovat exhaustivament, però jo crec que us podria afirmar, perquè de veritat que quan comenceu a sentir totes les activitats que hi ha programades per avui i per demà, al·lucinareu. Tenim un cap de setmana mogudet a Arbúcies. I bé, començo ja, perquè si no la secció de les recomanades avui ens ocuparà mig programa d'amics i residents. Doncs som-hi. Avui, durant tot el dia, al Poliesportiu de Can Delfí tenim torneig de tenis taula. Al matí hi ha torneig escolar per joves fins a 16 anys i a partir de 3:45 de la tarda hi haurà competició individual per adults. De 10:45 a 2 del migdia i de 4:45 de la tarda a 8:15 del vespre al Museu Etnològic del Montseny se celebra el Dia Europeu dels Parcs, que se celebra tant avui dissabte com demà, també dins l'horari habitual del museu, i la celebració del Dia Europeu dels Parcs comporta que hi haurà jornada de portes obertes tot el cap de setmana, d'acord? I en el marc d'aquesta celebració, des del museu ens proposen una activitat a l'entorn d'una gran papallona que inclou el mot papallona en una trentena de llengües que s'han anat recopilant fins al moment. I per tant, doncs, ens conviden a anar al museu a dibuixar i escriure el mot papallona al racó familiar del museu, doncs, per celebrar també la Setmana de la Natura. Tots aquells que hi assisteixin rebran un obsequi. També avui, a partir de les 11 del matí a la plaça de la Vila, hi haurà la commemoració dels 40 anys de l'agermanament d'Arbúcies Palacauina, aquesta trobada de brigadistes, en què podrem veure una exposició dels 40 anys de l'agermanament. Hi haurà projeccions a la gavella del vídeo dels projectes realitzats a Palacauina al llarg d'aquests 40 anys. Hi haurà un dinar popular, també a la plaça, i música nica amb Lector i Vinquetios. A les 12 del migdia, al Museu Etnològic del Montseny, a part de celebrar el Dia Europeu dels Parcs i la Setmana de la Natura, també hi haurà la inauguració de l'exposició Cantàvem, Cantem i Cantarem, que forma part del projecte Cantuc, de cançons de tradició oral, que posa de manifest la necessitat humana i natural de cantar i la importància de difondre les cançons de transmissió oral com a element que ens arrela al nostre territori i cultura, i en la qual hi han participat una quinzena de persones d'Arbúcies. I finalment, avui dissabte, a les 6 de la tarda, al Poliesportiu de Campons, hi haurà el Festival de Patinatge. Aquest any el títol del festival és Llums, Càmera i Acció i comptarà amb les actuacions de les patinadores arbusenques, però també hi haurà clubs convidats. El preu d'entrada és de 2 euros. I ens n'anem a demà diumenge, 24 de maig. De 9 del matí a 3 de la tarda, al Poliesportiu de Campons, hi haurà torneig de 4x4 de vòlei. A les 10 del matí al Museu Etnològic del Montseny hi haurà una nova activitat relacionada amb la Setmana de la Natura, que és el Dia de les Papallones, i es tracta d'un itinerari guiat per a l'entorn natural fent recompte de papallones. Ens conviden a descobrir les principals característiques de les papallones, els hàbitats on viuen i com es poden identificar les principals espècies. Cal la inscripció prèvia al telèfon 972-860908 o bé al correu electrònic del museu, que és memgarecepció@ajarbucies.cat. Us recordem, com ja us hem explicat abans, doncs que durant també tot diumenge podeu visitar de forma gratuïta el museu amb motiu del Dia Europeu dels Parcs. I això seria tot per aquest cap de setmana. Ja veieu que tenim una mica de tot, eh? Música, esports, cultura... Però això no és tot, perquè dimarts 26 de maig a 8:15 del vespre a la biblioteca hi haurà una nova sessió del Club de Lectura. En aquest cas es comentarà el llibre L'estiu que la mare va tenir els ulls verds, de Tatiana Tibuleac. I finalment, el divendres 29 de maig a les 7 de la tarda a Can Cassó, trobem ja la primera activitat d'aquestes catifes enramades que celebrarem la setmana vinent. I bé, doncs això, divendres 29 de maig a les 7 de la tarda a Can Cassó hi haurà el taller de xotis i vals, que totes aquelles persones, doncs, que vulguin aprendre aquests dos balls que són tan habituals i tradicionals de les enramades, doncs ho poden fer en aquesta sessió del divendres 29. I a l'acabar, doncs, hi haurà un petit refrigeri per a tots els participants. I bé, això és tot per aquest cap de setmana, que déu-n'hi-do, ja ho heu vist, i ens trobem la setmana que ve, que us posaré una mica al dia de tot el que tindrem de cares a les catifes i les enramades. Que vagi bé, ens veiem dissabte que ve.

0: Tornem després de la pausa
1: pels informatius i del punt horari de les 11 i ara continuem amb la part que ens queda de Va de Cinema amb David Merino.

0: Bé, doncs deixarem en el Brian amb aquest perfecte anglès que va cantant des de la Judea més profunda. Canviar de terç, deixem La vida de Brian, que ha estat la pel·lícula protagonista aquests dos darrers programes, i ara entrarem...
1: Abans, permetem, avui que anem una mica bé de temps, parlarem de la propera pel·lícula. Canviarem totalment de registre.
0: Sí.
1: Una pel·lícula que és una mica controvertida, però que és, per mi és una obra mestra, que és, i per sort es pot veure en català, que és El silenci dels anyells.
0: Home!
1: El silenci de los corderos, que és que, com la majoria l'hem vist en castellà. És una gran, gran, gran, gran pel·lícula, molt fosca, contrari... També, si aquí la foscor era hi-hi-ha-ha, en aquesta no. Però penso que també ens farà gaudir una mica per l'altre extrem.
0: Sí, no? I més amb una pel·lícula que, bé, és una d'aquestes imprescindibles. Després van fer seqüeles, es van fer segones parts i tal, fins i tot se n'han fet sèries,
1: sí.
0: Però jo crec que no van ser tan reeixides com la que van protagonitzar l'Anthony Hopkins i l'actriu era la... Ostres, ara me'n recordo. Una actriu americana...
1: Foster es diu...
0: Judy Foster.
1: Judy Foster.
0: La Judy Foster.
1: No sortia el nom, que està magnífica. Bueno, i el Hopkins està...
0: Bueno, la Judy Foster també era una crack que després s'ha prodigat d'aquella manera, però...
1: Té uns papers interessants, però aquí va estar... A més, era molt joveneta.
0: Sí, aquí era molt jove, sí. I un Hopkins, que bé, que hem de dir de l'Anthony Hopkins, un mestre.
1: No, però inquietant i... Brutal.
2: Jaymar patrocina la secció Va de cinema amb David Merino. Tot seguit us presentem el concurs El misteri de les tres bandes sonores.
0: Doncs vinga, està clar que primer hem de resoldre, abans de començar amb les tres bandes sonores noves de la setena edició, hem de concloure, hem de tancar la sisena. Aquesta vegada no farem la tonteria aquella del pot, sinó que ja ho tenim tot escrit aquí, ja tenim
1: sobre,
0: davant de notari.
1: Sobre l'acrat,
0: Tenim sobre l'acrat, exactament, on tenim el guanyador d'aquesta edició.
1: O guanyadora, no ho sabem.
0: O guanyadora, no m'han dit res, jo no ho sé. Quan obris tu, es desvetllarà el misteri.
1: Exacte.
0: Doncs, David, fes els honors, ja pots obrir.
1: A veure...
0: Qui és el guanyador?
1: Oh, carai! Manel Grau!
0: Doncs Manel Grau és el guanyador d'aquesta edició, la sisena, del misteri de les tres bandes sonores. Recordem les tres bandes sonores? Quines eren?
1: Sí, deixa'm treure la xuleta, que... recordo la difícil, en canvi les tan fàcils no me'n recordo gaire... perquè clar, això de fer un programa amb prostats tan llargues, però primer aprofito, mira, així ens dona una mica de temps per fer una mica d'incís. Bé, dic que en Manel té una exposició de pintures a Santa Maria,
0: interessant, i tant.
1: Que a la meva dona m'hi va fer anar i estic molt content que m'hi fes anar a veure-la. Manel, et felicito, molt bé, molt interessant. I,
0: és casual això, eh? No és que...
1: Sí, no es paga cap comissió i a més és això,
0: és publicitat així espontània.
1: Sí, són d'aquelles coses, aquelles serendípies, aquelles casualitats de la vida que surten a vegades i que bé, que ja està bé que puguem aprofitar, però mira, podia haver sortit qualsevol altra persona i tal. A veure, aquí tenim
0: que són les que va en Manel, les va encertar totes, entre els altres concursants.
1: A veure, hi havia diversos nivells. Si recordeu, primer teníem una cançó que no era estrictament de la pel·lícula, que surt un moment en què el protagonista balla i tal. És Boogie Wonderland, crec.
0: Boogie Wonderland, sí.
1: I la pel·lícula és Intocable, val?
0: Sí,
1: val?
0: Una pel·lícula francesa, que després es va fer versió americana.
1: Sí, correcte. Com passa moltes vegades, el ball és absolutament deliciós, està molt bé el protagonista, que també ha saltat al cinema nord-americà o al cinema més internacional, el xicot negre tan alt i tan...
0: Sí, sí, a més, fa poc va fer una sèrie a Netflix...
1: Ah, sí, de Lupin.
0: Que es diu Arsène Lupin, però un Arsène Lupin negre.
1: Negre, sí.
0: De fet, no és l'Arsène Lupin autèntic, sinó que és... un admirador de les novel·les d'Arsène Lupin. Sí, està molt bé aquesta sèrie.
1: Sí, sí. I aquesta escena, aquesta cançó hi encaixa molt i per això la vaig triar. Després hi ha un altre clàssic que segurament farem a la secció d'obres mestres, que és Lawrence d'Aràbia.
0: Lawrence d'Aràbia, sí,
1: sí. Una música espectacular com la pel·lícula. La pel·lícula. Tot i que la pel·lícula potser a nivell de contingut no és, no sigui el que ens agrada a nosaltres, que ens agrada que tingui molta, molta teca, molta xitxa, molta substància, però és una pel·lícula visualment espectacular i en Peter O'Toole fa un paperàs increïble i està impressionant, magnètic totalment. I la difícil, que és la, amb el que hem de felicitar en Manel, i per això suposo perquè que hem passat de 10 a 1, perquè hi havia, era una... Perquè he pensat, va, posar-nos una mica difícil, no?
0: Sí, una mica complicat.
1: Avui també n'hi ha alguna una mica dificilet, eh? No tant, però també...
0: Bueno, ja ho jutjarà la nostra audiència, ja s'ho treballarà.
1: Que és Exodus.
0: Èxode, sí. Èxode, que també és una pel·lícula una mica antiga, també sí, és dels anys 60
1: i pocs, sobre un vaixell que torna a Palestina, la música està molt bé. De fet, nosaltres intentem triar sempre bandes sonores que tinguin un valor musical...
0: Una mica l'inversa del que està passant ara amb la flotilla, que sí, intenten, exacte, anar a Palestina, intenten anar a Gaza.
1: Molt ben vist.
0: I hi ha aquesta
1: paradoxa
0: de l'època aquesta en què els jueus anaven a Palestina a reclamar el seu dret sobre aquelles terres,
1: sí.
0: Discutible, i ara, doncs, més que discutible, encara més, tot el que estan fent els jueus per impedir que hi hagi aquesta flotilla solidària.
1: Jo diria que qui oblida la seva història està condemnada a repetir-la. I estem parlant d'esdeveniments tràgics del segle XX que, clar, que curiosament es repeteixen canviant els papers. Evidentment no amb la magnitud que va patir el poble jueu, però una mica, evidentment, el poble palestí ara està sent víctima primer d'uns dirigents esbojarrats i demencials, que és Hamas, que va provocar tota la reacció israeliana, però després l'absoluta desmesura. Avui mateix hem tornat a veure un ministre humiliant a la gent de les flotilles, precisament el que estaves comentant tu. I clar, jo sempre penso això, que la història d'aquí 20,
0: fa rebots,
1: 30, 40, fa rebots,
0: sí, fa rebots estranys, eh? Sí, sí.
1: És un pèndol que ja sé que Israel ho interpreta com un gest d'autodefensa, però clar, els límits on són. Uh-huh. I aquests límits, esperem que les coses es calmin, però no ho sembla, perquè els nostres dirigents, almenys alguns del món, sembla que hagin perdut l'Oremus. Però, bé, en fi, jo només deixo aquest avís a navegants, no?, en aquest sentit, no?
0: Bé, doncs, ja hem recapitulat,
1: sí, ja hem fet
0: i ara anem per escoltar les que seran les tres bandes sonores misterioses que amaguen una pel·lícula que cal que vosaltres esbrineu. Per tant, comencem per la primera.

0: Bé, això és el que podem posar d'aquesta banda sonora molt, molt melòdica, eh? Una banda sonora així molt ampulosa, però que jo crec que identifica molt l'estil d'aquesta cinta.
1: Sí.
0: Doncs bé, la deixarem aquí. No sé si podem donar més detalls del que és la pel·lícula. Ho deixem així?
1: No, deixem-ho així.
0: Deixem aquesta i ara anirem per la següent, que és una cosa ja una mica més de pes.
1: Aquesta és fàcil, penso.
0: Potser no caldria posar-ne massa.
1: Una mica més, una mica, sí? Més. Sí, perquè has d'arribar a la torna, que sí. Després hi ha...
0: Això. Primer unes flautetes.

0: Ho deixem aquí?
1: Aquí, perfecte.
0: Doncs deixem aquí aquesta música i anem per la darrera, banda sonora que està en aquest, amagada en aquest misteri

0: Doncs aquesta és la darrera d'aquestes tres bandes sonores d'aquesta setena edició del misteri d'això, de les tres bandes sonores. David, fins aquí hem arribat. Hem comentat doncs avui la vida de Brian, hem anunciat ja la propera i llancem aquest repte a la nostra audiència.
1: Perfecte.
0: Doncs vinga, fins aquí una setmaneta. Suposo que serà ja l'última trobada d'aquesta temporada, perquè ens estem escolant al final de la temporada.
1: Probablement.
0: Però bé, doncs esperem que els nostres concursants tinguin ganes encara de confiar en el concurs i de participar.
1: Són una mica més fàcils que l'altra, i aquesta última és més fàcil del que sembla. Tot i que és molt difícil, és més fàcil del que sembla, per una raó bastant òbvia.
0: Que no direm.
1: Si no, perdria la gràcia.
0: Molt bé, David, doncs ho deixem aquí. Gràcies.
1: A vosaltres.
2: Podeu participar a través d'Instagram al compte de l'Amics i Residents Arbúcies o al WhatsApp de Ràdio Arbúcies al 603 487 129 amb una nota de text o de veu breu. Us esperem!

0: Shubirubirubi.
1: Ya obtenimos aquí.
2: Vale, se'm van acudint preguntes i van preguntar-nos això, bé, què?
0: Vale.
2: Però...
0: Bueno, i si no, com que tallarem, ja està.
3: Ens sentim tots.
4: Així és, aquesta, sí. Aquesta d'això està bé?
3: Provant, provant, un, dos, sí.
4: Hola, hola, hola, hola, hola.
3: Sí, jo vale. Crec que sí.
5: Hola, Jordi, què tal?
3: Doncs va, us paro la veu un moment i comencem, vale?
6: Amics i residents, us donem la veu.
7: Ben trobats. Esteu a la sintonia de Ràdio Arbúcies i això és Amics i Residents.

0: Fets i Llei amb Jordi Masnou.
1: Entrem en el temps de les lleis, dels jutjats i aquestes martingales que a vegades se'ns escapen en els pobres mortals que anem pel carrer. I per desentrellar aquests misteris de la legalitat i dels judicis i de les sentències, tenim un guia, un gurú espiritual que ens porta, que és en Jordi Masnou. Bon dia.
2: Bon dia tingueu.
1: Què tal? Com se sent el nostre gurú?
2: Estupendo.
1: Estupendo. Fantàstic. Doncs ja sabeu que Fets i Llei ens desvetlla casos, casuístiques jurídiques que ens poden il·luminar si ens trobem en situacions semblants. I aquesta vegada en tenim tres casos que bé aniran graduant una mica la intensitat, però comencem forts, amb una reclamació a una notària, que es veu que no va fer les coses prou bé.
2: Bé, això és el que ha dit el Tribunal Suprem, és a dir, de fet ho ha dit a mitges i ara m'explicaré el que ha passat aquí. Sí, i hi havia una notària de Catalunya, del sud de Catalunya, i una operació de compra-venta. Aquestes operacions de compra-venta en què hi ha subrogació d'hipoteca. Què és una subrogació d'hipoteca? Doncs que tu compres i el venedor ja té una hipoteca i te la quedes, te la fas teva, i la part que quedi de deute ja te compromets tu a pagar-ho al banc. Quin és el problema? El problema és que va comparèixer l'administrador de la societat que venia i va dir, escolta'm, d'aquesta hipoteca en queden pendents 44.000 euros.
1: Molt bé, perfecte.
2: Molt bé. Molt bé. I amb això van fer les comptes del gran capitán de l'escriptura i van dir, escolta'm, si ens has de pagar, és un dir, 120.000 euros de compra, doncs 44 es paguen quedant-te tu aquesta hipoteca i el resto doncs ens ho pagues d'aquesta manera. Val, molt bé. Així van fer, així van tirar, d'acord, i la compradora doncs anava atenent els seus pagaments, les hipoteques i tal.
1: Sí, anava complint.
2: Fins que un dia es va trobar que li van fotre una demanda. El banc li va posar una demanda d'execució hipotecària perquè la hipoteca no estava al dia. Clar, quan ella va preguntar, va resultar que la hipoteca que ella es pensava que amb els seus pagaments ja havia arribat, acabat, fins i tot cancel·lat, doncs encara quedava pendent de pagament una quantitat molt important. De fet, li van fotre una demanda per 88.000 euros.
1: 88.000 euros?
2: Per tant, imagina't si quedava lluny la quantitat de 44 que li havien dit.
1: Home, i tant, això. I més el dia d'anar a firmar, que dius, aviam, han de tenir els números ben fets.
2: Perfecte. Doncs què passa aquí? Passa que el banc executa la hipoteca, subhasta la finca i se l'acaba quedant. Val? I aquesta dona perd la casa. De fet, aquesta dona es mor i són els seus pares qui continuen tota aquesta batalla.
1: Déu-n'hi-do, sobre, a més, amb una defunció pel mig.
2: Exacte.
1: Del disgust, no sé, no devia ser.
2: No, això ja no t'ho puc dir. I llavors, què passa? Que primer comencen amb una denúncia en els venedors. Escolta'm, em vol dir una cosa i tal, però finalment el jutjat considera que això no és un delicte, sinó que en tot cas serà un incompliment de contracte, serà alguna altra cosa, però no un delicte, i l'arxiven. I la via que els hi queda oberta en aquesta família és reclamar la notària. Reclamar la notària per què? Doncs per una raó. Tu saps que quan anem al notari, d'acord, a vegades hi ha, mostra que perapunyetes que són, que ens demanen aquest paper, que ens demanen aquest altre, que... Val?
1: Sí,
2: doncs
1: sí,
2: és el que han de fer, perquè al final el que fa el notariat és donar fe. És a dir, ells verifiquen la certesa, la legalitat de tot allò.
1: Exacte.
2: Que s'està portant,
1: o sigui,
2: a terme.
1: Estan certificant que tot el que s'està fent és correcte i que a més coincideix amb el que realment posa o el que s'ha de fer davant del banc i davant de qui sigui, no?
2: Exacte. Llavors, què va passar en aquest cas? Doncs que la notària es va fiar de la manifestació de l'apoderat o de l'administrador de la venedora dient queden 44.000 euros d'hipoteca, i no ho va verificar amb cap certificat de saldo de l'entitat bancària, amb cap altre document, ho va donar per bo i així es va recollir.
1: Sí, allò, anem per feina, no?
2: Bé, el motiu fos el que fos, potser tenia molta feina, potser en aquell la confiança que a vegades fa fàstic, vés a saber què. Val. On estem a dia d'avui? Doncs que el Tribunal Suprem, perdó, perquè què passa? Que
1: li van, això es va allargant, es van fent...
2: Li van donar la raó, li van donar la raó a la família, li van dir que la notària havia de presentar havia d'indemnitzar-los.
1: Sí, sí.
2: Després en el recurs van dir que no, perquè van dir que ella, la defensa que feia servir la notària, és que això ja havia prescrit, que ja havien passat prou anys i que ella no havia de respondre d'aquest fet. Val? I el Suprem, al final, per això t'he dit que és una solució una mica estranya, el Suprem el que ha fet és dir, escolta, nosaltres considerem que això no ha prescrit, D'acord? Considerem que encara és viable la reclamació i com que tant el jutjat inicialment que va veure això a la Tortosa com després l'Audiència de Tarragona no van entrar en el fons de la qüestió, sinó que simplement van entrar a parlar de la prescripció o no de l'acció, si havia passat el temps o no.
1: Si no van realment estudiar el cas a fons.
2: Exacte. Doncs el Suprem el que els diu és, escolti'm, tornin a començar i mirin-s'ho bé, perquè aquests senyors estaven en temps per poder reclamar. Ara és una altra cosa que el fons determini que són que la notària és responsable o no, tot i que hi ha aquests indicis, però que es determini. Però que l'acció s'ha de jutjar.
1: Per tant, continua la cosa així, està a la teulada, no?
2: Exacte, però la lectura que anem d'extreure d'aquí és, escolta'm, aquí tenim uns notaris magnífics, a Arbúcies hi ha una notària magnífica i tot un personal al respecte, i ho dic per pròpia experiència, però i per això ens demanen aquest compliment, aquesta verificació de les dades, aquesta acreditació de tot, que és el que realment toca fer, i que en aquest cas sembla que no s'havia fet.
1: O sigui, s'ha d'exigir que facin la seva feina com toca, no... que no deixin passar les dades així de qualsevol manera, no? I últimament els notaris estan una mica a la palestra, perquè també hi va haver un cas...
2: Bé, però això ja era una altra cosa.
1: Era
2: una cosa de mala fe, no un cas.
1: D'una mala fe, sí.
2: Això ja era un tema de mala fe i de conxorxa amb un grup organitzat per fer una cosa amb uns pisos a Barcelona i una gent gran i tal i qual. Però això ja era una altra, figues un altre paner.
1: Sí, però bueno, que hi ha alguna poma podrida, sí.
2: A tot arreu.
1: A tot arreu. Anem per un altre tema. Aquesta vegada és una disputa entre pare i fill per un usufruit o per un ús d'un pis. I és clar, també la bona voluntat del pare d'ajudar el fill i que després, doncs, sembla que una cosa que tenia que ser provisional no ho és tant.
2: Sí, aquí alguna vegada hem parlat d'aquell fill de 40 i pico anys
1: sí. Que
2: l'han hagut de treure perquè no sortia de l'habitació ni amb aigua calenta.
1: Sí,
2: no?
1: Van de treure amb palanqueta, van arrencar de la paret.
2: Crec que en van portar un de Saragossa i un de Múrcia. Em sembla que van ser dos casos que vam explicar.
1: Sí, és com reiteratiu això. Sí.
2: Avui varia una mica el tema i és el següent. És a dir, aquí hi ha un matrimoni que té un pis per meitats, la mare mort, i el que fa és dir, escolta'm, la nua propietat de la meva meitat te la donc a tu fill, l'ús de fruit li donc al teu pare, que ja és propietari de l'altra meitat, i així, val. Llavors, el fill es casa, decideix muntar amb la seva família, i el pare li diu, escolta, mentre no trobes pis, posa't aquí provisionalment,
1: sí,
2: d'acord, no em paguis res, estàs aquí, però després, cony, troba pis, te'n vas, que jo aquest pis, el lloguer el necessito per viure, val.
1: Cap problema, papa, jo em poso aquí... Ja ho trobarem.
2: Val. I això que fet i fotut, doncs passen 28 anys.
1: Provisional. Val. Una cosa provisional.
2: Doncs ja està, exacte. Passen 28 anys i, clar, el pare diu, escolta'm, nano, que ja potser has estat nano, no?
1: Sí.
2: Per què no et busques un pis? Perquè jo realment ara m'he de pagar la residència amb el lloguer d'entre dia d'aquí.
1: Necessito ingressos i, clar, tu no m'ajudaràs.
2: Llavors, va portar el tema al jutjat i què ha dictaminat el jutjat? El jutjat el que ha dit és el següent, mira... Realment, el pare té tota la raó, el pare és qui ha de gaudir directe o pot treure'n un rendiment del pis perquè és el titular de l'usdefruit, el fill ha de sortir, val? I llavors diuen, escolta'm, el fill haurà d'indemnitzar el pare. I per fixar aquesta indemnització, què consideren? Doncs mira, no comptem els 28 anys perquè no sabem si hi havia més bona relació, menys mala relació, si el pare deia una cosa, si el fill en deia una altra, sinó que sabem almenys que va haver-hi un moment que el pare li va enviar un burofax i dient, escolta'm, fins aquí.
1: Fins aquí, hasta aquí.
2: Doncs des de que el pare va enviar aquest burofax fins que el pare va posar la demanda, que és quan llavors el fill va dir, hòstia, això ja va en sèrio, i va sortir aquest període, que són... uns mesos determinats, ara no tinc el número de mesos, però el que està clar és que van quantificar que 400 euros al mes d'un lloguer hipotètic d'un pis similar durant aquest període de temps sumava 3.600 euros i aquesta és la quantitat que el fill havia de pagar al pare per haver ocupat el pis durant 28 anys.
1: Sí, però és clar, aquí poder també el pare que poder es va esperar massa o simplement quan va tenir va dir, va, ja l'ajudaré, però quan tingui realment la necessitat, llavors no hi havia bona predisposició per part del fill, no?
2: Exacte, ja hi havia una acomodació.
1: Ja, sí, és clar. I acabarem amb l'última que és d'un tema laboral, no? El típic tema del treballador que s'aprofita una mica de les baixes, però que l'empresa tampoc ho acaba de fer bé, no? Aquí tenim l'empresa, es pot dir?
3: Sí,
1: sí, sí, es pot dir, l'empresa Tira la Canya SL.
2: Que no ho diries mai, a què es dedicaven.
1: A fer cervesa, potser.
2: O a cervesa o a pescar, però en aquest cas era una cerveseria que es deia Tira la Canya SL.
1: Molt bé, i aquí què va passar? Què va passar amb la treballadora que es va portar tan malament?
2: No, aquí bàsicament el tema és que tenien una treballadora que va agafar la baixa per un tema vinculat amb la possible diabetis. És a dir, tenia una sèrie de problemes i li estaven fent uns estudis per al tema de la diabetis. Val? On va venir la història? Va venir la història que l'empresa va averiguar, o va descobrir, doncs, un dia la treballadora sortint de festa i bevent tinto de verano.
1: Sí, un Don Simón com una casa de pagès.
2: El tinto de verano, què és? És vi amb gasosa.
1: Sí. Va?
2: I una persona que possiblement és diabètica i que es dediqui a beure doncs gasosa, l'empresa va determinar que era un tema evidentment flagrant i la va acomiadar ipso facto.
1: Uh-huh.
2: Val? Aquí hi ha hagut molt l'anar, molt venir, molta literatura de recursos per si la carta d'acomiadament era correcta, si la carta d'acomiadament era correcta, si hi havia una vulneració de l'article 14 de la Constitució Espanyola respecte a la igualtat de tots els espanyols, igualtat d'oportunitats, és a dir, que tothom pugui veure tinto de verano, m'explico?
1: Sí, sí, però esclar, si agafes una baixa perquè pot ser que siguis diabètic, no sembla gaire normal, no?, ensufrar-se amb tinto de verano.
2: De fet, ensufrar-se amb qualsevol cosa, perquè
1: sí,
2: tot arreu
1: sí,
2: porta... Hi ha sucre,
1: sí,
2: no?
1: Hi ha
2: però,
1: molt de sucre.
2: Però en tot cas, quina és la clau? La clau és la següent, ja podem fer l'espoiler, és a dir, evidentment això acaba amb un acomiadament nul i una obligació de readmetre la treballadora i indemnitzar-la amb 24.000 euros, que és el sous que va deixar de percebre mentre va durar tot això. Però quina és la motivació que hi ha darrere de tot això? A part d'una gran política garantista del treballador, que no entraré a discutir, només ho estic dient com un fet, val? Doncs el tema és el següent. Es va poder descobrir que aquesta treballadora primer va tenir una baixa de curta durada i després, com que la cosa anava més, va tenir una baixa de llarga durada. Quan l'empresari va veure que això anava més, va contactar amb la treballadora via missatges i li va venir a dir, escolta'm, tu, que això m'està costant la broma molts diners cada mes, això ho hem d'arreglar, què et sembla si t'acomiado, t'arreglo els papers i tal.
1: Sí.
2: És a dir, ja havia deixat rastre de la seva voluntat de fer fora una treballadora de baixa.
1: Sí, sí.
2: I per tant, quan després la fa fora per un tema que no diré ni sí ni no, que és discutible, però el fa fora per aquell altre tema, el que veuen és que ja hi ha un ànim perseguidor i un ànim finalista que es busca ja d'entrada de fer-la
1: sí,
2: fora.
1: Sí, ja es va mirant de buscar alguna excusa per fer-la fora, no?
2: Exacte, que és el si no em vero ben trovato, doncs van fer això. I el Suprem és quan determina dir, escolta'm, no, aquest acomiadament és nul i té les conseqüències que he explicat abans.
1: Molt bé, doncs aquest ha estat l'últim cas i bé, si un cas això és un avís a navegants de que les empreses quan han d'acomiadar algú per un tema és que les baixes són delicades, no?
2: Sí, i les cartes d'acomiadament s'han de fer molt bé
1: molt
2: perquè
1: bé.
2: Llavors si no et, defecte, et poden al·legar un tema de defecte formal, vull dir que totes aquestes
1: sí,
2: coses s'han de mirar
1: sí. I si s'ha de fer amb proves flagrants i ben documentat i ben demostrat.
2: Exacte.
1: Molt bé, Jordi, doncs res, ja sabeu que podeu trobar els serveis d'en Jordi Masnou a Finques Valls, a la gestoria i res, si teniu alguna dubte més a nivell professional doncs ja sabeu on trobar-lo. Moltes gràcies, Jordi, i fins la propera.
2: Gràcies a tu, a reveure.

0: alumnes de l'extraescolar de teatre i moltes, moltes més sorpreses. No us ho perdeu. A partir de les 10 del matí fins al migdia, ràdio en directe, fresca del dia. Diada de Catifes, tot un esdeveniment a Ràdio Arbúcies.
1: Y al final me parece que salí bien. Muchas gracias por todo y lo vemos el año que viene.

0: Això s'acaba. Tanquem la parada. La pròxima edició del programa tenim previst parlar amb Cristian Oste, un emigrant diferent.
1: Numeral, numeral, viva la numeració, que en la vista un matrimonio sin correr a conestació.
0: Avui ho ha fet possible a les xarxes socials Manel Canaleta, a la Meteo Xavier Soler, a les recomanades Marta Rubio, a la secció David Merino i un servidor, Jordi Soler, al micròfon i els guions, avui amb la presència de Jordi Masnoua, Fets i Llei. Podeu contactar amb nosaltres a l'adreça electrònica amicsiresidents@gmail.com i ens podeu seguir al blog amicsiresidents.blogspot.com, a iVoox, Facebook i a Instagram. I com a novetat també el WhatsApp de Ràdio Arbúcies, al telèfon 603-487-129. Amics i residents és una producció de Ràdio Arbúcies que s'emet des dels estudis ubicats a l'espai de les Nous Aiats, al costat de Can Cassó. Aquí esperem retrobar-vos. No deixeu la nostra sintonia. Saluto a tothom i molt bona setmana. Oh,

Hola, com anem? Nosaltres molt contents de saludar-vos. Ara comença la primera llista, un repàs durant dues hores de les 40 cançons més importants de la setmana. Fa 7 dies hem deixat el número 1 a l'Olivia Rodrigo amb el tema Drop Dead. De fet, fa 3 setmanes consecutives que aquesta cançó lidera la primera llista. Veurem si sumarà una quarta setmana en aquesta primera posició o si hi haurà canvis. Avui sí que tindrem canvis a la llista perquè tindrem 3 entrades entre les 40 posicions i a la categoria dels aspirants 4 novetats. Per tant, molta feina a fer i avui, abans de començar, hem de dir adéu a una cançó que ens ha acompanyat durant 64 setmanes. Avui toca dir adéu a Alex Warren i el seu Ordinary, que es converteix en la quarta cançó en més setmanes de dins la llista, només superada per l'Acid Wars de Harry Styles, que se'n van estar 70. També Lady Gaga amb Bruno Mars i el Die With A Smile, que en va aguantar 75, i el rècord absolut el té The Weeknd i el seu Blinding Lights, que va formar part de la llista durant 82 setmanes. Per tant, Alex Warren, després de 64 setmanes, deixa la llista i avui, per tant, tindrem un nou rècord de permanència, cosa que també ens fa il·lusió. Comencem el repàs amb una de les veteranes. 37 setmanes porta ja amb nosaltres Olivia Dean. Som-hi! Número 40.

0: Men I Need, l'èxit d'Olivia Dean, 37 setmanes, no és la més veterana, n'hi ha una que en porta 38, però aquí la tenim encara. A la 39, una que no és veterana, perquè aquesta setmana s'incorpora entre les 40 posicions. Parlem de Ai, ai, ai, quin goig que fas, la primera cançó que forma part de la primera llista de Dan Peralbo i el Comboi. Avui entren.
1: Ai, ai, ai, quin goig que fas.
2: Número 39.
1: Ai, ai, ai, que bé que fas.
2: Aquesta cançó avui entra.

passos prohibits, tercera setmana a la llista i en suma una. A la 36, un artista que aquest divendres s'ha actuat a Ras Matàs, presentant el seu nou treball Prou, Parlem de la Maig, que en suma 3 amb 3 estius més.

Ara mateix ostenta el rècord de permanència de la primera llista Golden de Hunter X, que tot i això s'emporta una bona baixada de 6 llocs. Passa de la 28 a la 34. A la 33, pujada per la Mariona Skoda. Això es diu

0: Escoltes la primera llista
1: amb en Marc Clapés, número 32.
2: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: ara per fi estem sols.
1: Un dels artistes que fa doblet a la llista és Max Navarro. L'hem tingut des de la 32 amb estrelles i més amunt el tindrem amb Inigualable. Veurem a on la situem aquesta setmana. La que situem a la número 31 és la segona de les tres entrades que tenim a la llista i se l'emporten els Catarres, que fa tot just una setmana es van incorporar a la primera llista de la categoria dels aspirants amb això, que es diu Diumenge sense drama. I en tan sols 7 dies ja entra tu. I és que té una cançó que apunta estiu i ja comença a venir la caloreta, tu.
2: Número 31.
3: Ja comença a fer-se clar.

tirant. Doncs déu-n'hi-do quina pujada fan 31 fam. En sumen 7 de cop en la seva segona setmana a la llista i, de fet, s'emporten la pujada o una de les pujades més importants de la setmana. La més important la tindrem a la segona hora, però aquesta és la segona cançó que puja més aquesta setmana. 7 amunt per Anem Tirant. De seguida la 28, abans ens anem a la categoria dels aspirants, on, per cert, hi tenim moltes i moltes cançons. Ara hi posem a Milky, que reversiona un èxit del 2002 i ho fa en companyia de David Guetta. Això es diu Just the Way You Are i torna a sonar després de la setmana passada

0: 34 setmanes per Where Is My Husband, l'èxit de Ray, que ja va liderar la primera llista fa unes quantes setmanes i des de Nevox doncs va baixar en posicions. La tenim a la 30, a la 27. A la 26, un artista que avui abandona la llista amb el seu The Fate of Ophelia. Parlem de Taylor Swift, que tot i això té una altra cançó aquí encara rondant. Després de 28 setmanes, és Slow Polite, que en cau 5.
1: Número 26.

0: us ha situat des de la 25. Acaba de sonar aquesta casa de Welcome to my party des de la 25. De seguida la 24, la 23, la 22, la 28 encara mora, però abans tornem a la categoria dels aspirants, perquè també fa unes quantes setmanes et vam presentar Mr. Know It All, la nova cançó de Teddy Swims, un artista que el tenim a la llista al costat de David Guetta amb el Gone Gone Gone, i el podríem tenir també en solitari amb aquest Mr. Know It All, que continua com aspirant.
1: Aspirant.

Gran pujada per Miqui Núñez, un altre cop. Doncs mira, 6 amunt, passa de la 30 a la 24 en la seva tercera setmana. També fa una molt bona pujada Max Navarro, inigualable, 4 amunt en la seva cinquena setmana a la primera llista. Número 20.

Aquí teníem a Joe End of Beginning. Avui la tenim a la 21 aquesta setmana, perdent-ne dues. I després de 19 setmanes en aquesta segona etapa que ha tingut a la llista, perquè és una cançó que ja té els seus anys i que ara doncs torna a tenir doncs una segona vida a la primera llista. Ens anem a recordar una cançó que tal setmana com la que ens trobem era líder de la primera llista. Ens anem fins al 2013, 13 anys enrere, per recuperar Can't Hold Us, una de les primeres que vam conèixer d'aquest duet. Macklemore i Ryan Lewis, que després de Thrift Shop van liderar la primera llista amb aquesta que es diu Can't Hold Us. Va liderar dues setmanes i avui torna a sonar com un dels grans números 1 de la primera

0: Entrades, sortides i les novetats de la setmana
1: a la primera llista.
2: Número 20.
0: Aquesta cançó avui entra a la primera llista.

0: Doncs hem obert la segona hora de la llista amb la tercera de les incorporacions de la llista. Parlem de Gracie Abrams, que ha entrat directament des de la número 20 en la seva primera setmana amb això que es deia Hit the Wall. És l'avançament del seu nou treball d'estudi i serveix per obrir aquesta segona hora de la llista. Si t'has perdut la primera, que sàpigues que hem incorporat a Dan Peralbo i el Comboi des de la 39 amb Ai, ai, ai, quin goig que fas. També els Catarres des de la 31 amb Diumenge sense drama. Avui abandonar la llista Taylor Swift amb The Fate of Ophelia, també Alex Warren i el seu Ordinary després de 64 setmanes. Per tant, ha estat un dia de comiats dolorosos. També hem abandonat la llista Lluna plena amb el seu Tascatat. Hem incorporat ja 3 cançons, n'hem fet sortir 3 i ara toca anar a la categoria dels aspirants per estrenar una de les 4 novetats que tenim aquesta setmana en aquesta categoria. I la primera ens la porta l'Ivan Herzog, un artista que va triomfar fa un parell d'anyets amb una cançó preciosa que, en fi, es deia Et prometo, que aquest any passat, aquests mesos de Sant Jordi, va tornar a triomfar. Va ser una cançó que ens va posar la pell de gallina i ara arriba amb una altra cançó molt emotiva que es diu Des de lluny, acabada de sortir del forn. Nova cançó d'Ivan Herzog, que també la tenim com aspirant a la primera llista.
1: Aquesta cançó vol entrar a la primera llista.
2: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar, més ombres davant que per darrere.

Doctor Prats, una setmana més, escala en posicions. Ja la tenim a les 18, això que es deia energia. I l'energia continua amb Bruno Mars, ja de fons, amb aquesta que es diu I Just Might. Ja va liderar la primera llista i manté posició des de la 17.

0: Aquí tenies a Guillem Bautista, és la seva vuitena setmana a la llista i evidentment puja amb això que es diu No està mal, So positiu, el que ens agrada aquí a la primera llista. I ara mateix obrim a la categoria dels aspirants La vida és bonica, el treball, el segon treball d'estudi d'aquest artista, d'aquest jove artista que es diu 19, que té molta relació en primera fila perquè és un dels nostres integrants. Per tant, estrenem aquesta cançó de 19 que es diu Ho cremaré i que forma part de La vida és bonica, doncs el debut d'aquest jove artista que també passa per la primera llista.
1: Aquesta cançó aspira a entrar a la llista.

BTS avui abandonen el top 10. Atenció que cau en 5 amb Swim, passa de la 8 a la 13. Ja va liderar la primera llista, si va estar un parell de setmanes, però des de llavors se va perdent pistonada. De seguida a la 12, a la 11, a la 11, i anem pujant posicions. Abans tornem a la categoria dels aspirants per posar Heroin. I és la nova cançó de Maroon 5, la banda d'Adam Levine, que torna amb noves cançons després d'un parell d'anys sense música, i ho fan amb aquesta cançó que recupera l'esperit dels primers treballs de la banda. Ens ha donat molt bones vibracions la nova de Maroon 5, i per això mateix hem

0: Joan Dau s'ha situat des de la número 11, s'ha quedat a les portes d'entrar entre el top 10 amb això que es diu Per una cançó, des del seu treball Immortals. I abans d'obrir el top 10 arriba l'última cançó que tenim a la categoria dels aspirants i, de fet, la cançó més curta que diria que hem posat mai a la primera llista, amb poc més de dura 1 minut 35-36. És curtíssima i és una cançó que té una història darrere, si més no, curiosa, perquè últimament ens estan apareixent a les llistes de tot el món cançons que tenen els seus anys. Avui ens anem fins al 2018 per escoltar una cançó de la demo d'aquest artista que es deia Dominic Fike i que ja ha sonat a la primera llista. Al seu moment vam posar el Three Nights i ara arriba una de les cançons del seu disc on també hi havia aquesta cançó, el Don't Forget About Me Demos. Després de Three Nights, ara triomfa aquest Baby Doll gràcies a les plataformes com, per exemple, TikTok. I ara ens presenta aquesta versió, aquesta nova versió del Baby Doll, curteta però intensa, nou aspirant per la primera llista, per Dominic Fike.
1: Aquesta cançó es...

0: professor.
1: Aquesta setmana han estat protagonistes del Sense Ficció Sopa de Cabra, recuperant el Camí Somnis i Promeses amb les veus de Sui Mon DJ, un documental molt interessant que es va estrenar tornant enrere al Sense Ficció i que podeu recuperar a 3CAT, on veus una mica la història de la banda i també, doncs, en fi, els mals rotllos que hi ha hagut entre ells. A mi em vaig quedar tocat després de saber que no eren amics, que no eren amics, tot era per feina. Bueno, en fi, coses que passen, oi? Sopa de Cabra entra en el top 10 sumant-ne una amb Camins, Somnis i Promeses a la nou baixada de Somber i el seu Homebreaker. Número

Va ser número 1 de la primera llista, des de llavors va perdent pistonada Siderland i el seu Tututuru, que encara ens continua enganxant de mala manera. A les 7 pugen la Ludwig Band, des del seu últim treball d'estudi, es diu El teu amor, i en suma dues.

0: Descobreix les cançons més importants de la setmana a la primera llista.
1: How did you know I was so bent for the sign?
2: Número 6.

Àlex Urren, tot i la sortida aquesta setmana d'Ordinary, encara té presència a la llista amb aquest Fever Dream, que manté posició des de les 6. A les 5 pugen dos llocs d'Oreyakis, la col·laboració de Flash i Ice Cream i

Això que acaba de passar aquí, acaba de passar que Olivia Rodrigo perd el lideratge i passa de la 1 a la 4 després de 3 setmanes liderant amb aquest drop dead. Això vol dir que tindrem un nou número 1 que veurem qui se l'emporta. Qui segur que no se l'emporta serà Bruno Mars, que es queda estancat en aquesta tercera posició amb això que es diu Risk It All.

només perquè New Religion manté el mateix número que fa tot just una setmana, la número 2, amb aquesta nova versió d'un tema de Faceless. I toca conèixer ara mateix la pujada més important de la setmana i també el nou líder de la primera llista. Una cançó que ha tingut una segona vida perquè va marxar de la primera llista després de 18 setmanes i al cap de molt poques setmanes va tornar a entrar perquè està sent tota una sensació mundial. Parlem de Dràcula, la versió remix d'aquest èxit de Tame Impala i Jenny, que per cert lideren la primera llista tant uns com els altres per primera vegada. Primer número 1 per Tame Impala, la primera llista, i en sumen 9 de cop, la pujada més important per aquest Dràcula. Ens retrobem d'aquí a 7 dies amb molts més èxits. Bona setmana. Número

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els activistes de la Global Summit Flotilla que van ser deportats aquest dijous per Israel han arribat aquest migdia a Barcelona, han aterrat a la terminal 2 de l'aeroport del Prat i han estat rebuts per centenars de persones amb pancartes de suport i banderes palestines.
2: Els activistes han estat a Istanbul des de dijous, on han passat revisions mèdiques i han denunciat el tracte vexatori i diverses formes de violència sexual per part de les autoritats israelianes.
0: Repassem ara altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
2: Bon dia, Adrià.
0: Avui falta exactament un any per la celebració de les eleccions municipals a Catalunya i 2 anys per la celebració d'eleccions al Parlament. Un fet factible que es compleixi al govern de Salvador Illa enguany, ja que la segona meitat del mandat es farà amb pressupostos.
2: En aquest context, l'adjunta a la presidència d'Esquerra i eurodiputada Diana Ribà defensa que el suport als comptes és fruit d'una negociació intensa en què s'han incorporat mesures socials rellevants.
0: A tot això, matí intens en diverses carreteres catalanes en la recta final de l'operació sortida per la segona Pasqua, que acabarà d'aquí una hora a les 3 de la tarda.
2: En les darreres hores s'han viscut alguns moments de complexitat amb retencions importants, tot i que menors a les de la passada tarda, així com alguns accidents també menors. A aquesta hora la situació ha millorat molt, tot i que encara quedin algunes retencions.
0: És moment per conèixer la previsió del temps per aquest dissabte. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? A primeríssimes hores d'aquest dissabte al matí hem tingut una boira restringida sobretot al nord del Cap de Creus, i a mesura que ha anat passant aquestes primeres hores, la boira ha anat guanyant protagonista a molts punts a la Costa Brava. De fet, a l'estart entre les 9 i les 10 ja teníem una boira ben compacta, amb un matí molt assolellat al conjunt del país, amb el pagès, o sigui, de molts núvols als íprims. A aquestes hores tenim el creixement de nuvolades aïllades, esporàdiques, sobretot al Pirineu i Prepirineu, i que, de fet, de cara a les properes hores, no descartem alguna gotellada. Tot plegat sembla que serà ben poqueta cosa, amb una boira que s'intensificarà i s'ampliarà al conjunt de la Costa Brava. Això farà que les temperatures en aquest sector quedin més frenades, no pas a la zona del Pla de Lleida i també de l'interior de les Terres de l'Ebre, on a aquestes hores les temperatures ja són elevades, però a primeres hores de la tarda inclús podran arribar a superar una altra vegada aquesta barrera dels 35 a 36 graus. Per tant, jornada dissabte càlida aquí a Catalunya.
0: I en esports, el Barça juga aquesta tarda a la final de la Champions femenina a Oslo, Noruega, davant l'Olímpic de Lió. S'enfronten dos grans dominadors del futbol europeu i les blaugranes busquen la quarta Champions. Ho faran amb més de 4.000 aficionats catalans a les graderies.

0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Eduard París i jo mateix, Adrià Tella. Els activistes de la Global Summit Flotilla, que van ser deportats aquest dijous per Israel, han arribat aquest migdia a Barcelona. Han aterrat a la terminal 2 de l'aeroport del Prat i han estat rebuts per centenars de persones amb pancartes de suport i banderes palestines. Norma Lebrero.
1: Era una expedició d'activistes de més de 40 ciutadans espanyols, més de la meitat dels quals catalans. Dijous van arribar a Istanbul, on van passar revisions mèdiques i van explicar les vexacions que han patit per part d'Israel. Escoltem Marta Mallach i Javier Cendrera, dos dels membres de la flotilla.
2: Nos estuvieron privando de sueño, luces encendidas, nos cambiaban cada hora, nos cambiaban de celda, nos hacían conducciones así en plan vejatorio, con la cabeza agachada, espalda agachada, manos esposadas atrás.
3: Para dormir había en los contenedores estos, nos ponían allá, pero es que no había sitio, no había sitio para dormir. Éramos como no sé cuántas personas, pero ni sentadas cabíamos, o sea, había gente que se tenía que quedar de pie.
1: Sis participants han explicat que han estat sotmesos a diverses formes de violència sexual durant la detenció, mentre que d'altres tenen ferides de bales de goma.
0: Avui falta exactament un any per la celebració de les eleccions municipals a Catalunya i 2 anys per la celebració d'eleccions al Parlament, si el govern de Salvador Illa exhaureix la legislatura. Un fet factible, ja que la segona meitat del mandat es fa amb uns pressupostos sota el braç, un fet que no passava des de feia 3 anys.
4: L'acord pressupostari entre el govern i Esquerra Republicana ha estat clau per garantir la continuïtat de la legislatura, tot i les crítiques per part de Junts per Catalunya, que acusa els republicans de facilitar l'acció de l'executiu socialista. En aquest context, l'adjunta a la presidència d'Esquerra i eurodiputada Diana Riba defensa que el pressupost, que el suport als comptes, és fruit d'una negociació intensa en què s'han incorporat mesures socials rellevants. Al mateix temps, ha carregat contra Junts, a qui acusa de populisme en declaracions fetes aquest matí des de la plec del Cargol a Lleida.
5: Nosaltres no estem aquí, no estem aquí per tenir el paper dels socialistes i fer-los de crossa, no estem aquí per no tenir ambició nacional, eren uns pressupostos que no tenien ambició nacional i tampoc estem en política pel no a tot, com fan altres partits. Per tant, aquests pressupostos s'han negociat, els hem estat explicant àmpliament en aquestes últimes hores. És evident que dintre dels pressupostos hi ha partides concretes que no estaven en l'anterior, només cal que fem alguna comparativa, no? Per exemple, ara que ve la calor, que per cert, aquí també em fa de calor, hi ha una partida pressupostària directament per climatitzar les aules a totes les escoles de Catalunya, perquè sabem que no només pels alumnes, sinó per les condicions laborals de tots els docents, això és necessari. Hi ha moltíssimes altres partides en el camp social, en l'industrial, que tant necessita aquest país. Per tant, voler dir que els pressupostos són els mateixos és no haver passat de la portada.
4: Per la seva banda, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha desglossat les partides que es reforcen més atenent a les 4 principals preocupacions dels catalans.
6: Si mirem l'enquesta última de preocupacions dels catalans i catalanes, el primer és l'habitatge. I aquest és el pressupost que té més recursos en tota la història democràtica del nostre país dedicats a habitatge. El segon, la manca de mobilitat o els dèficits que tenim en mobilitat ferroviària interurbana. I aquí hi ha un volum de recursos a banda del projecte orbital ferroviari que ens permet passar d'una Catalunya Barcelona centrista a una Catalunya amb un equilibri territorial i amb una mobilitat transversal més important. L'àmbit de l'educació és un àmbit important també, hi ha una dotació i són 500 milions d'euros per tal de millorar les condicions laborals, i en l'àmbit de la salut doncs també hi ha recursos extraordinaris. De fet, és el departament, el primer departament en inversió, estem parlant de més de 12.000 milions d'euros.
4: Els pressupostos van entrar ahir mateix al Parlament i, si no es produeixen entrebancs, podrien aprovar-se el proper 2 de juliol, abans de l'inici del període de vacances parlamentàries. El calendari, però, podrien endarrerir-se si algun grup decideix recórrer els comptes al Consell de Garanties Estatutàries, cosa que obriria un nou període de revisió i debat institucional.
0: A tot això, també en plana política, Sant Vicenç dels Horts commemora el 40 aniversari de l'entrada d'Espanya a la Unió Europea. Ho fa amb un programa d'activitats que s'estendrà fins a finals d'any, amb propostes adreçades especialment al jovent d'aquest municipi del Baix Llobregat. Des de Ràdio Sant Vicenç, Sara Cabrera.
7: L'Ajuntament organitza des d'aquest mes trobades, jornades lúdiques, xerrades als instituts sobre mobilitat internacional i un viatge per joves a Brussel·les al novembre. María Peláez és la regidora de l'Oficina d'Europa.
8: Generar una conversa col·lectiva sobre què significa Europa avui i com ens afecta en el nostre dia a dia. Creiem que pot ser una experiència molt transformadora. Molts joves coneixen Europa de manera molt abstracta, però visitar Brussel·les i veure de prop les institucions europees els permet entendre millor com es prenen les decisions.
7: La commemoració local compta amb el finançament de la Diputació de Barcelona i busca apropar Europa a la ciutadania, així com fomentar aliances amb altres ciutats davant de reptes com el canvi climàtic o la transformació digital.
0: Matí intens en diverses carreteres catalanes en la recta final de l'operació sortida per la segona Pasqua, que acabarà, de fet, a les 3 d'aquesta tarda. A aquesta hora la situació ha millorat ja molt, tot i que encara quedin algunes retencions. Connectem amb el Servei Català de Trànsit, Sílvia de l'Amo.
9: La situació viària va tornant a la normalitat. En aquests moments, per exemple, a la P7 només queda un punt de lentitud entre Parets del Vallès i Granollers en sentit Girona. A la 2 a Cornellà hi ha un punt de lentitud a Cornellà cap a la ciutat de Barcelona. Les rondes milloren, hi ha hagut un parell d'accidents en cadascuna d'elles i això ha empitjorat molt la circulació. I pel que fa a l'àrea metropolitana, només hem de destacar 2,5 quilòmetres de Montcada cap a Trinitat. A Mataró, això sí, a la zona del la sortida del Mataró Oest, hi ha aturades un parell de quilòmetres en sentit Girona. Però, com dèiem, la situació viària ha millorat molt i us demanem, sobretot, que no baixeu la guàrdia.
0: Gràcies, Sílvia. Des del mateix Servei Català de Trànsit calculen que uns 300.000 vehicles havien de sortir de l'àrea metropolitana de Barcelona des d'aquest matí i, com dèiem, fins a les 3 d'aquesta tarda.
4: A més, ahir a la tarda a la P7 es van arribar a acumular fins a 40 quilòmetres de retencions en tots els sentits de la marxa i en diversos trams.
0: Tot això parlant de mobilitat, les línies R2 Nord i l'R11 de Rodalies poden patir des d'aquest matí més de 30 minuts de retards per una incidència a la infraestructura entre les estacions de Granollers i Cardedeu.
4: La incidència s'ha detectat pels voltants de 2:45 de la matinada i Adif ha precisat que seria provocada per un robatori de cable entre les estacions de Granollers Centre i Cardedeu.
0: El govern ha començat aquesta setmana els treballs del primer eix de confinament d'incendis forestals de les comarques gironines, una infraestructura de prevenció que ha de protegir directament unes 150.000 persones de Girona i del seu entorn.
4: L'actuació forma part de la nova estratègia de gestió forestal sostenible de Catalunya i inclou treballs en la superfície de 90 hectàrees als municipis de Girona, Quart, Sant Julià de Ramis i Palol de Revardit. Els treballs se centren sobretot als sectors de Girona Nord, el polvorí Font de la Pólvora i la Creueta. Les actuacions consisteixen en aclarides selectives de l'arbrat, desbrossament de sotabosc, podes i retirada de vegetació per reduir el combustible forestal i evitar que un incendi es propagui amb intensitat. Segons el Departament d'Agricultura, l'objectiu és transformar possibles focs de capçades en focs de superfície, més fàcils de controlar pels bombers i menys perillosos per als nuclis habitats.
0: Aquests anomenats eixos de confinament són una de les principals novetats del nou model de prevenció d'incendis impulsat per la Generalitat. A tot Catalunya s'han delimitat 14 grans eixos que abasten més de 223.000 hectàrees i que han de contribuir a protegir més de 870.000 persones davant el risc de grans incendis forestals.
4: El govern preveu destinar prop de 37 milions d'euros a aquesta nova estratègia forestal que busca adaptar els boscos al canvi climàtic i reforçar la seguretat del territori.
0: I continuem parlant del medi natural perquè l'Ametlla de Mar impulsa un projecte per recuperar i protegir les dunes de 5 cales del municipi del Baix Ebre.
4: Ho fa amb actuacions de restauració ambiental i mesures per reduir l'impacte del turisme. La iniciativa, finançada amb 150.000 euros dels fons Next Generation, estarà enllestida abans de l'estiu. Des de 21 Ràdio ens ho explica Alberto Calatayud.
10: L'Ametlla de Mar ha posat en marxa un projecte ambiental per restaurar i protegir les dunes de 5 cales del municipi. Els treballs consisteixen a netejar les espècies invasores i plantar vegetació, col·locar pantalles de retenció de sorra, acordonar els espais per protegir-los i instal·lar cartells informatius. Escoltem Aurora Requena, sòcia de Plàncton, Divulgació i Serveis Marins.
11: És restaurar sistemes dunars que són, per unes raons o altres s'han anat perdent. Per el Glòria puntualment i també una mica per l'ús públic i pel trepitjar de la sorra. I és tornar a aquest moment enrere en el qual doncs, teníem un sistema dunar més desenvolupat, i el que estem fent amb aquest projecte és ajudar, diguem-ne, a la platja a recuperar-se.
10: L'actuació compta amb un finançament de 150.000 euros provinents dels fons europeus Next Generation i té per objectiu recuperar aquestes zones afectades pels temporals i aconseguir que el turisme no faci malbé la natura.
0: Obrim bloc de successos. 6 dotacions dels bombers estan treballant en un incendi que s'ha originat en un solar situat entre el carrer Raseta de Sales i el Raval Robuster de Reus.
4: L'avís l'han rebut a 2:15 i, segons informen fonts del cos, tenen el foc controlat i no consten ferits. S'ha cremat runa i les flames també han afectat l'aïllant de les parets exteriors, generen una columna de fum molt visible. Efectius del cos estan revisant els edificis del voltant per garantir que no tenen danys estructurals.
0: D'altra banda, la Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa criminal que va estafar 400.000 euros a diverses víctimes.
4: En total hi ha 15 detinguts entre 19 i 55 anys i els imputen 26 estafes a diferents punts de l'estat, entre els quals Barcelona i Tarragona. Els sospitosos trucaven a les víctimes, es feien passar pel seu banc i simulaven una situació d'urgència i alarma per aconseguir els codis de verificació o que els autoritzessin a operacions bancàries.
0: Avui dissabte s'ha celebrat la jornada Salut pel Català a Girona, en la qual professionals de l'àmbit sanitari s'han reunit per dialogar sobre els camins necessaris per defensar l'ús de la llengua catalana als centres sanitaris d'arreu del territori. Des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
12: La jornada Salut pel Cat és una trobada anual on hi participen diferents professionals del sector sanitari que ofereixen les seves mirades sobre l'evolució de l'ús de la llengua catalana dins dels hospitals, les millores necessàries i les preocupacions futures. Centrada avui en el territori gironí, s'ha afirmat sobre la importància que té que tots els professionals instal·lats arreu de Catalunya parlin el català, ja que això els ajudarà a poder donar un servei de major qualitat. Així ho explica Lluís Mont, president de Salut pel Català.
13: Salut pel Català som una associació que volem treballar per augmentar l'ús i per millorar l'ús del català en el sector de la sanitat, i el motiu de l'acte d'avui doncs era reflexionar una mica tots plegats a Girona, perquè també tenim una secció a Girona molt potent que està fent coses a nivell dels hospitals i de la primària, i reflexionar sobre quines accions podem fer per canviar una mica, revertir la situació aquesta en la qual hi ha una regressió molt important de l'ús del català dins del sistema sanitari.
12: Per acabar, s'han establert alguns punts i un full de ruta que s'ha de seguir en els pròxims anys per poder potenciar i fomentar l'ús del català arreu dels centres sanitaris.
4: Marxem ara fins a la Sénia, a la comarca del Montsià, on s'ha celebrat la 14a edició de la Diada del Camp d'Aviació, una jornada dedicada a recordar el passat aeronàutic i militar del municipi durant la Guerra Civil. Des de Canal Terres de l'Ebre, Daniel Cort.
14: L'activitat, organitzada pel Centre d'Aviació Històrica de la Sénia, combina divulgació històrica, exhibicions i projectes de recuperació patrimonial vinculats al món de l'aviació. José Ramón Bellaubí, president de l'entitat, ha destacat la importància de mantenir viva la memòria d'un espai per on van passar alguns dels avions més destacats del conflicte bèl·lic.
15: És un dia que és un dia festiu, és un dia que fem una mica de festa intentant portar coses aeronàutiques per recordar quan la Sénia tenia importància com aeròdrom militar i aeronàutic. Sabeu que durant la Guerra Civil va haver un camp que durant 3 anys van passar els avions més importants que havien en aquell conflicte, i sempre va quedar d'alguna manera la memòria del que havia sigut el camp.
14: Durant la jornada també s'ha donat a conèixer l'estat del projecte B-12, una iniciativa que preveu convertir un antic avió de transport en un simulador de vol completament operatiu. Amb aquesta diada, la Sénia consolida la seva aposta per preservar i divulgar el patrimoni històric vinculat a l'aviació, un element clau en la memòria del municipi.
0: D'altra banda, la fàbrica Llobet Guri de Calella i tot el seu entorn acullen la tercera edició del The Factory Bike Fest, un esdeveniment que ja s'ha consolidat com una de les grans cites del món de la moto i la cultura custom del país. Des de Ràdio Calella, Sergi Ferrer.
16: L'organització destaca que aquesta tercera edició manté l'essència i la personalitat que han convertit el festival en una proposta diferent, combinant motos, experiències, espectacle visual i cultura urbana. Una de les grans apostes d'aquesta edició serà la presència de marques destacades del sector, que presentaran nous models, innovacions tecnològiques i motos que habitualment només es poden veure a les xarxes socials o a revistes especialitzades.
17: A nivell logístic i de quantitat, El que hem volgut ha sigut fer un saló de la moto, estrictament saló de la moto, amb marques oficials, que la gent quan entri vegi marques reconeixibles del sector de la moto.
16: El festival també comptarà amb música en directe, grups locals i bandes convidades, així com una zona marketplace amb marques de roba, accessoris, artesans i productes vinculats a la cultura moto.
0: Obrim plana cultural i avui no hem de fer des de Lleida perquè s'hi està celebrant l'Aplec del Cargol, que viu avui el seu dia gran, en una edició amb gairebé 17.000 penyistes en la que s'espera rebre uns 200.000 visitants en total. Una edició marcada per les altes temperatures i per les ganes de passar-ho bé en una festa que traspassa fronteres i on, com no, el Cargol és el gran protagonista. El Marc Piqué, de Lleida Televisió, ha seguit la jornada d'avui.
18: Els camps elisis de Lleida ja vibren de valent amb el segon dia de l'Aplec del Cargol, una jornada marcada per l'homenatge a Manolo Calpe, la cercavila i els dinars de germanoi, sobretot per les ganes de passar-ho bé en una festa molt especial per tots aquells que la viuen. La Sara i el Gerard, de la colla Dimoni dels Trons, expliquen què significa per ells l'Aplec.
19: Molt calorosa, però
20: ens estem passant molt bé. Estem disfrutant molt de les pistoles d'aigua, de la gent, de l'alegria de la ple, que ens agrada molt aquesta festa de Lleida. I a celebrar-ho tot i molt guai.
18: Una festa on no poden faltar els caragols, de tots els tipus i de tots els gustos, com ho explica l'Eduard, que els cuina a la penya segregats.
21: Estem fent caragols a la Gormanta, amb llonganissa, panceta, farigoles, romaní, pebre roig, pebre... Llonganissa, panceta, tot barrejat i amb carinyo.
18: Una gran festa que s'allargarà fins diumenge.
0: Déu-n'hi-do l'ambient a Lleida. Parlem ara de música. Bad Bunny va desplegar el passat vespre un show colossal a l'Estadi Olímpic de Barcelona que va fer embogir el públic en el primer dels dos concerts que oferirà a la capital catalana.

0: Després de diversos anys sense fer parada a la ciutat, el cantant va deixar clar que tenia moltes ganes de tornar-hi. L'espectacle, que es va desenvolupar en dos escenaris diferents, un d'ells la ja coneguda Casita, va impregnar-se dels ritmes llatins de Puerto Rico amb un extens repertori on no van faltar temes com La Mudanza, Pitorro de Coco, Nueva York, Titi me preguntó o Safaera. La cantant catalana Bad Gyal va ser l'artista convidada a la vetllada. Bad Bunny repetirà aquest vespre a partir de les 8 amb un segon concert abans de viatjar cap a Madrid, on n'ha programat un total de 10.
1: Les dues i gairebé 21 minuts, és moment de parlar d'esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
1: El Barça juga aquesta tarda a la final de la Champions femenina a Oslo, a Noruega, davant l'Olympique de Lió.
0: S'enfronten els dos grans dominadors del futbol europeu i les blaugranes busquen la quarta Champions, així com treure's l'espina clavada de la derrota de la temporada passada en la final de Lisboa contra l'Arsenal. A més, les culers es retrobaran amb Jonathan Giraldez, ex-tècnic del Barça, que ara entrena les franceses. Més de 4.000 aficionats catalans han viatjat a Noruega per viure la final, que arrencarà a les 6 de la tarda al Ullevall Stadium.
1: També en futbol, avui es tanca la Lliga a Primera Divisió masculina i tots els ulls estan posats en el Girona, que necessita guanyar l'Elx a Montilivi per poder salvar-se.
0: La jornada amb horari unificat arrencarà a les 9 del vespre i els de Michel la començaran en zona de descens, però sabent que depenen d'ells mateixos. La crònica del partit des de Girona FM, Pau Villafanyer.
3: El Girona afronta aquesta nit a Montilivi el partit més important de la temporada contra l'Elx, amb la permanència a Primera Divisió en joc i tota la ciutat volcada amb l'equip. Els de Mitchell només els val la victòria. Una derrota o un empat condemnaria el club al descens i posaria fi a una etapa històrica a la màxima categoria del futbol espanyol. Per fer-ho possible, el club ha organitzat una rebuda a les 7 de la tarda a les portes de Montilivi i ha demanat a l'afició que ompli l'estadi de blanc i vermell. Mitchell Sánchez mostrava ahir la confiança en el seu equip abans del duel.
4: Queda un partit. Podem pensar en moltes coses, però queda un partit i hem de guanyar. Un partit, una final i jugar a futbol per guanyar. Només, no és important el que ha passat abans ni on està cadascú. No, un partit, una final, la sort que tenim és que és en la nostra gent, a casa, i som capaços de fer un gran partit i guanyar. I estem convençuts de fer-lo.
3: Mitchell també va explicar que Stuani, Francés i Blin són dubte i que Abel Ruiz, Lemar i Hugo Rincón tornen a estar disponibles. Aquesta nit, Montilivi serà l'escenari d'un partit que marcarà per bé o per malament el futur del Girona Futbol Club.
1: D'altra banda, l'Espanyol tanca la temporada a casa davant la Reial Societat.
0: Els blanquiblaus tenen opcions molt remotes d'entrar a Europa, sempre que sumin els 3 punts. El Barça, per la seva banda, tanca la Lliga a Mestalla davant del València.
1: I aquesta tarda també acaba la Lliga regular de Primera Federació, amb els 3 catalans jugant-se moltes coses. Qui més? El Nàstic de Tarragona, que visita el camp de l'Hèrcules per salvar la categoria.
0: Si els tarragonins guanyen, se salven, i si no ho fan, hauran d'esperar que ni Tarazona ni Betis Deportivo no ho facin per no baixar a la quarta categoria. La prèvia des de Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
5: El Nàstic necessita guanyar aquesta tarda aquí a Alacant per certificar la permanència a la Primera Federació. Sumant els 3 punts, els tarragonins seguiran la propera temporada a la tercera categoria del futbol. Cas d'empat o derrota, han d'estar pendents de tercers resultats i del que facin el Juventud Torremolinos, el Tarazona i el Betis Deportivo. La plantilla del Nàstic des d'ahir està concentrada aquí a Alacant per disputar a partir de 6:45 de la tarda en horari unificat aquesta darrera jornada de Lliga. El davanter de l'equip tarragoní, Marcos Basel, ha explicat com s'han preparat tant mentalment com futbolísticament pel partit.
6: Estar cada uno concienciado de lo que nos jugamos, de que nos transmitan nervios, y eso una vez también dentro del campo, ese feeling que al final te hace no desviarte del objetivo, que es ganar en Alicante.
5: Pablo Alfaro tindrà per aquest partit 3 baixes importants, Àlex Jiménez, Mangel i Zoilo, tots 3 sancionats, però tot apunta, i aquesta és la bona notícia, que recupera Jaume Jardí, tot i que ja veurem si de titular o pot tenir minuts des de la banqueta.
1: Mentrestant, l'Europa rep l'Ibiza, que no es juga res a Can Dragó, sabent que si guanya jugarà el play-off de descens a segona. Si no, haurà d'esperar altres resultats.
0: I qui el jugarà segur és el Sabadell, que tanca la Lliga a Tarazona buscant un triomf que segelli així la segona plaça. Dins de Ràdio Sabadell ens ho explica Adrià Arroyo.
7: El Sabadell ja juga avui al subcampionat i, per tant, que li valgui qualsevol empat a les eliminatòries de descens en l'última jornada, avui al camp d'un Tarazona que per contra s'està jugant directament la permanència. L'equip aragonès necessita guanyar i esperar una ensopegada d'algun rival directe per mantenir la categoria, mentre que el centre d'esports arriba havent digerit la decepció de quedar-se sense opcions al títol i, per tant, l'ascens directe la setmana passada amb la derrota a casa contra l'Antequera. Es perd el partit d'avui aquí a terres aragoneses Eneko Aguilar per culpa de la sanció de la cinquena groga que va veure, i per contra, per aquest mateix motiu, reservarà Ferran Costa el porter titular en totes les jornades de Lliga, Diego Fuoli, que estava a una del càstig i no jugant avui a Tarassona. Arribarà net a les eliminatòries d'ascens la setmana que ve. De fet, ha avançat ja el tècnic arlequinat, que d'altres jugadors que arrosseguen molèsties, com per exemple Segura o Joel Priego, entre d'altres, també descansaran avui. Per tant, arriba el Sabadell curt d'efectius aquesta última jornada, avui a 6:45 de la tarda, en horari unificat, aquest Tarazona-Sabadell.
1: I aquesta tarda arrenca també el play-off d'ascens a tercera federació pels equips de Lliga Elit. Rubí i Pobla de Mafumet s'enfronten en una de les semifinals.
0: L'anada es juga aquesta tarda a Can Rosés quan passin 5 minuts de les 4 de la tarda i es podrà seguir en directe per la plataforma La Xarxa Més. L'altra eliminatòria la juguen Sant Mauro i Prat amb el primer partit avui a partir de les 7 al camp del Sant Mauro.
1: I en hoquei patins avui es disputen els segons partits de la ronda de quarta final del play-off pel títol de l'Hockey Lliga.
0: Aquest migdia el Noia ha aconseguit forçar el tercer partit després de superar el Barça per 6-3.
1: A partir de les 6 a Lleida rep el Liceu amb la necessitat de vèncer per forçar el tercer partit a Galícia després de caure 3-2 en el primer.
0: I a les 8, Voltregà i Igualada s'enfronten el primer partit a Igualada ser el banquer dels locals als penals.
1: I a les 9 el Reu rep el Calafell en l'eliminatòria polèmica.
0: Els del Baix Camp van guanyar per 1-8 a Calafell el primer partit, però el Calafell va denunciar l'alineació indeguda per un error en la fitxa de Carles Casas i li han donat la raó i per tant la victòria per 10-0.
1: És tot, fins aquí aquest Notícies en Xarxa, edició migdia.
8: La xarxa de comunicació local.
9: A l'anada. Aire que s'escapa dels pulmons en una expiració.
10: Una alenada de frescor, un gest breu però capaç de canviar-ho tot.
9: Un impuls.
10: Un refugi.
9: Un espai on una veu que comença pot agafar aire.
10: I fer-se sentir.
9: Això és el que volem que sigui l'alenada.
10: Ens acompanyes?
11: L'alenada. El nou concurs de cançó d'autor a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
2: Continguts en xarxa.
12: Aquesta setmana s'estrena Cowgirl, un film català protagonitzat per una grangera que necessita que la seva vaca es quedi prenyada. També arriba Les catadores de Hitler. Explica la història d'un grup de noies que a la Segona Guerra Mundial havien de provar el menjar del Führer per confirmar que no estava enverinat. I per als aficionats a Star Wars s'estrena The Mandalorian en Grogu.
13: No pots anar pel camí de dalt. La meua tona necessita calma.
14: Si sa vaca és més rara que les merles blanques.
12: A Cowgirl, l'Empar, una grangera de 60 anys, necessita que la seva vaca Tona es quedi prenyada per mantenir la granja. Després de diversos intents fallits, demana ajuda al Bernat, un gran propietari de la zona. Quan finalment la vaca es queda embarassada, l'Empar s'enfronta al poble per protegir la tranquil·litat de l'animal.
13: Tona és molt sensible. A tu t'agradaria que te muntaren?
15: Depèn.
13: Ai, Martín, fes el favor.
15: Adelante. Vayan tomando asiento.
16: Tendrán que esperar al menos una hora. Para entonces estaremos seguros de que la comida no esté envenenada.
14: Envenenada.
12: Les catadores de Hitler ens porta a la tardor de 1943. La jove Rose fuig d'un Berlín bombardejat i es refugia al poble on viuen els seus sogres. Ben a prop es troba el quarter general de Hitler, el cau del llop. El Führer veu enemics a tot arreu i l'obsessiona que l'enverinin. Un matí, la Rose és recollida juntament amb altres joves del poble per provar el menjar que li preparen a Hitler.
14: ¿Cuándo acabará esto? Se retiran de muchos frentes. Desearía que perdiésemos.
17: Todos hemos escuchado historias acerca de un cazarrecompensas mandaloriano y un niño.
18: Solo doy caza a criminales de guerra imperiales. Eliminaremos a todos los malos de su baraja.
12: The Mandalorian en Grogu és la continuació de la sèrie The Mandalorian en forma de pel·lícula. L'imperi ha caigut i els senyors de la guerra imperials continuen dispersos per la galàxia. Mentre la incipient Nova República treballa per protegir tot pel que va lluitar la rebel·lió, ha reclutat l'ajuda del caçarrecompenses Din Djarin i el seu jove deixeble Grogu.
18: Este es el camino.
8: La xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Els activistes de la Global Summit Flotilla, que van ser deportats aquest dijous per Israel, han arribat aquest migdia a Barcelona, han aterrat a la Terminal 2 de l'aeroport del Prat i han estat rebuts per centenars de persones amb pancartes de suport i banderes palestines.
0: Els activistes han estat a Istanbul des de dijous, on han passat revisions mèdiques i han denunciat el tracte vexatori i diverses formes de violència sexual de les autoritats israelianes.
1: Repassem ara altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
0: Bon dia, Adrià.
1: Avui falta exactament un any per la celebració de les eleccions municipals a Catalunya i 2 anys per la celebració d'eleccions al Parlament, si el govern de Salvador Illa exaureix la legislatura. De fet, és un fet factible, ja que la segona meitat del mandat es farà amb uns pressupostos sota el braç, un fet que no passava des de feia 3 anys.
0: I la consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que les partides que es reforcen més atenen a les 4 principals preocupacions exposades recentment pels catalans.
1: Tot això matí intens en diverses carreteres catalanes en la recta final de l'operació sortida per la segona Pasqua, que acaba d'aquí a 30 minuts, a les 3 de la tarda.
0: En les darreres hores s'han viscut alguns moments de complexitat amb retencions importants, tot i que menors, que les de la tarda anterior, així com alguns accidents també menors. A aquesta hora la situació ha millorat molt, tot i que encara quedin algunes retencions.
1: Moment per conèixer la previsió del temps per aquest dissabte. Marc Jaureguizar, bon dia.
19: Hola, què tal? A primeríssimes hores d'aquest dissabte al matí hem tingut una boira restringida sobretot al nord del Cap de Creus, i a mesura que ha anat passant aquestes primeres hores, la boira ha anat guanyant protagonista a molts punts a la Costa Brava. De fet, a l'Estartit, entre les 9 i les 10, ja teníem una boira ben compacta. Amb un matí molt assolellat al conjunt del país, amb el Pagès, o sigui, de molts núvols alts i prims. A aquestes hores tenim el creixement de nuvolades aïllades, esporàdiques, sobretot al Pirineu i Prepirineu, i que, de fet, de cara a les properes hores, no descartem alguna gotellada. Tot plegat sembla que serà ben poqueta cosa. Amb una boira que s'intensificarà i s'ampliarà al conjunt de la Costa Brava, això farà que les temperatures en aquest sector quedin més frenades, no pas a la zona del Pla de Lleida i també de l'interior de les Terres de l'Ebre, on a aquestes hores les temperatures ja són elevades, però a primeres hores de la tarda inclús podran arribar a superar una altra vegada aquesta barrera dels 35 a 36 graus. Per tant, jornada dissabte càlida aquí a Catalunya.
1: Gràcies, Marc. I en esports, el Barça juga aquesta tarda a la final de la Champions femenina a Oslo, a Noruega, davant l'Olímpic de Lió. S'enfronten 2 grans dominadors del futbol europeu i les blaugrana busquen la 4ª Champions. Ho faran amb més de 4.000 aficionats catalans a les graderies que han viatjat a Noruega.

0: Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Eduard París i jo mateix, Adrià Tella. Els activistes de la Global Sumud Flotilla, que van ser deportats aquest dijous per Israel, han arribat aquest migdia a Barcelona, han aterrat a la Terminal 2 de l'aeroport del Prat i han estat rebuts per centenars de persones amb pancartes de suport i banderes palestines. Norma Lebrero.
1: Era una expedició d'activistes de més de 40 ciutadans espanyols, més de la meitat dels quals catalans. Dijous van arribar a Istanbul, on van passar revisions mèdiques i van explicar les vexacions que han patit per part d'Israel. Escoltem Marta Mallac i Javier Cendrera, dos dels membres de la flotilla.
2: Nos estuvieron privando de sueño, luces encendidas, nos cambiaban cada hora, nos cambiaban de celda, nos hacían conducciones así en plan vejatorio, con la cabeza agachada, espalda agachada, manos esposadas atrás.
3: Para dormir había en los contenedores estos, nos ponían allá, pero es que no había sitio, no había sitio para dormir. Éramos como no sé cuántas personas, pero ni sentadas cabíamos, o sea, había gente que se tenía que quedar de pie.
1: Sis participants han explicat que han estat sotmesos a diverses formes de violència sexual durant la detenció, mentre que d'altres tenen ferides de bales de goma.
0: Avui falta exactament un any per la celebració de les eleccions municipals a Catalunya i 2 anys per la celebració d'eleccions al Parlament, si el govern de Salvador Illa exaureix la legislatura, un fet factible, ja que la segona meitat del mandat es fa amb uns pressupostos sota el braç, un fet que no passava des de feia 3 anys.
4: L'acord pressupostari entre el govern i Esquerra Republicana ha estat clau per garantir la continuïtat de la legislatura, tot i les crítiques de Junts per Catalunya, que acusa els republicans de facilitar l'acció de l'executiu socialista. En aquest context, l'adjunta a la presidència d'Esquerra i eurodiputada Diana Riba defensa que el suport als comptes és fruit d'una negociació intensa en què s'han incorporat mesures socials rellevants. Al mateix temps, ha carregat contra Junts, a qui acusa de populisme en declaracions fetes aquest matí des de la plec del Cargol, a Lleida.
5: Nosaltres no estem aquí, no estem aquí per tenir el paper dels socialistes i fer-los de crossa, no estem aquí per no tenir ambició nacional, eren uns pressupostos que no tenien ambició nacional i tampoc estem en política pel no a tot, com fan altres partits. Per tant, aquests pressupostos s'han negociat, els hem estat explicant àmpliament en aquestes últimes hores. És evident que dintre dels pressupostos hi ha partides concretes que no estaven en l'anterior, només cal que fem alguna comparativa, no? Per exemple, ara que ve la calor, que per cert, aquí també em fa de calor, hi ha una partida pressupostària directament per climatitzar les aules a totes les escoles de Catalunya, perquè sabem que no només pels alumnes, sinó per les condicions laborals de tots els docents, això és necessari. Hi ha moltíssimes altres partides en el camp social, en l'industrial, que tant necessita aquest país. Per tant, voler dir que els pressupostos són els mateixos és no haver passat de la portada.
4: Referent a aquests nous comptes, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, també ha desglossat les partides que es reforcen més, atenent a les 4 principals preocupacions dels catalans.
6: Si mirem l'enquesta última de preocupacions dels catalans i catalanes, el primer és l'habitatge. I aquest és el pressupost que té més recursos en tota la història democràtica del nostre país dedicats a habitatge. El segon, la manca de mobilitat o els dèficits que tenim en mobilitat ferroviària interurbana. I aquí hi ha un volum de recursos a banda del projecte orbital ferroviari que ens permet passar d'una Catalunya barcelona-centrista a una Catalunya amb un equilibri territorial i amb una mobilitat transversal més important. L'àmbit de l'educació és un àmbit important també. Hi ha una dotació i són 500 milions d'euros per tal de millorar les condicions laborals. I en l'àmbit de la salut, doncs, també hi ha recursos extraordinaris. De fet, és el departament, el primer departament en inversió. Estem parlant de més de 12.000 milions d'euros.
4: Els pressupostos van entrar ahir mateix al Parlament i si no es produeixen entrebancs podrien aprovar-se el 2 de juliol abans de l'inici del període de vacances parlamentaris. El calendari, però, podria endarrerir-se si algun grup decideix recórrer els comptes al Consell de Garanties Estatutàries, cosa que obriria un nou període de revisió i debat institucional.
0: Matí intens en diverses carreteres catalanes en la recta final de l'operació sortida per la segona Pasqua, que acabarà a les 3 de la tarda, ja d'aquí menys de mitja hora. De fet, a aquesta hora la situació ha millorat ja moltíssim, quan queden comptades retencions. La més important ara mateix que queda és a l'AP7, entre Granollers i Parets del Vallès, en sentit Girona, amb uns 4 quilòmetres d'aturades. També a la C60 hi ha uns 2 quilòmetres de retencions a Argentona, en direcció a Mataró, i a l'A2 hi ha un quilòmetre i mig de retencions a Cornellà de Llobregat en sentit Barcelona. Per tant, molt poqueta cosa. Al llarg d'aquest matí, el Servei Català de Trànsit calcula que uns 300.000 vehicles havien de sortir de l'àrea metropolitana des de primera hora i, com dèiem, fins a les 3 d'aquesta tarda. Parlant de mobilitat, les línies R2 Nord i R11 de Rodalies poden patir retards de més de 30 minuts per una incidència a la infraestructura al llarg de tot aquest matí entre les estacions de Granollers i Cardedeu.
4: Aquesta incidència s'ha detectat pels voltants de 2:15 de la matinada i Adif ha precisat que seria provocada per un robatori de cable entre les estacions de Granollers Centre i Cardedeu.
0: El govern ha començat aquesta setmana els treballs del primer eix de confinament d'incendis forestals de les comarques gironines, una infraestructura de prevenció que ha de protegir directament unes 150.000 persones de Girona i el seu entorn.
4: L'actuació forma part de la nova estratègia de gestió forestal sostenible de Catalunya i inclou treballs en una superfície de 90 hectàrees als municipis de Girona, Quart, Sant Julià de Ramis i Palol de Revardit. Els treballs se centren sobretot als sectors de Girona Nord, el Polvorí Font de la Pólvora i la Creueta. Les actuacions consisteixen en aclarides selectives de l'arbrat, desbrossament de sotabosc, podes i retirada de vegetació per reduir el combustible forestal i evitar que un incendi es propagui amb intensitat. Segons el Departament d'Agricultura, l'objectiu és transformar possibles focs de capçades en focs de superfície més fàcils de controlar pels bombers i menys perillosos per als nuclis habitats.
0: Aquests anomenats eixos de confinament són una de les principals novetats del nou model de prevenció d'incendis impulsat per la Generalitat. A tot Catalunya s'han delimitat 14 grans eixos que abasten més de 223.000 hectàrees i que han de contribuir a protegir més de 870.000 persones davant el risc de grans incendis forestals.
4: El govern preveu destinar prop de 37 milions d'euros a aquesta nova estratègia forestal que busca adaptar els boscos al canvi climàtic i reforçar la seguretat del territori.
0: Continuem parlant del medi natural perquè l'Ametlla de Mar impulsa un projecte per recuperar i protegir les dunes de 5 cales del municipi del Baix Ebre.
4: Ho fa amb actuacions de restauració ambiental i mesures per reduir-ne l'impacte del turisme. La iniciativa, finançada amb 150.000 euros dels fons Next Generation, estarà enllestida abans de l'estiu. Des de 21 Ràdio ens ho explica Alberto Calatayud.
7: L'Ametlla de Mar ha posat en marxa un projecte ambiental per restaurar i protegir les dunes de 5 cales del municipi. Els treballs consisteixen a netejar les espècies invasores i plantar vegetació, col·locar pantalles de retenció de sorra, acordonar els espais per protegir-los i instal·lar cartells informatius. Escoltem Aurora Requena, sòcia de Plàncton, Divulgació i Serveis Marins.
8: És restaurar sistemes dunars que per unes raons o altres s'han anat perdent. Per el Glòria puntualment i també una mica per l'ús públic i pel trepitjar de la sorra. I és tornar a aquest moment enrere en el qual teníem un sistema dunar més desenvolupat i el que estem fent amb aquests projectes és ajudar, diguem-ne, a la platja a recuperar-se.
7: L'actuació compta amb un finançament de 150.000 euros provinents dels fons europeus Next Generation i té per objectiu recuperar aquestes zones afectades pels temporals i aconseguir que el turisme no faci malbé la natura.
0: Obrim bloc de successos. 6 dotacions dels bombers estan treballant en un incendi que s'ha originat en un solar situat entre el carrer Raseta de Sales i el Raval Robuster de Reus.
4: L'avís l'han rebut a 1:15 i, segons informen fons del cos, tenen el foc controlat i no consten ferits. S'ha cremat runa i les flames també han afectat l'aïllant de les parets exteriors, generant una columna de fum molt visible. Efectius del cos estan revisant els edificis del voltant per garantir que no tenen danys estructurals.
0: D'altra banda, la Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa criminal que va estafar 400.000 euros a diverses víctimes.
4: En total hi ha 15 detinguts entre 19 i 55 anys i els imputen 26 estafes a diferents punts de l'estat, entre els quals Barcelona i Tarragona. Els sospitosos trucaven a les víctimes, es feien passar pel seu banc i simulaven una situació d'urgència i alarma per aconseguir els codis de verificació o que els autoritzessin a fer operacions bancàries.
0: Més successos perquè els ocupants d'un cotxe robat van embestir ahir divendres a la nit un vehicle de Mossos d'Esquadra a Badalona i els agents van respondre amb diversos trets.
4: L'incident es va produir pels voltants de 2:15 de la nit a l'avinguda Conflent, a tocar de la B20 i del parc comercial de Montigalà. Una patrulla que circulava per la zona va localitzar un cotxe que constava com a robat i va demanar que s'aturés.
0: Els Mossos d'Esquadra van detenir el 13 de maig un home com a presumpte autor de 18 robatoris amb força i un delicte de furt a vehicles estacionats en un pàrquing privat del districte de l'Eixample de Barcelona.
4: L'arrestat de 23 anys accedia a l'aparcament i trencava els vidres dels cotxes amb l'ajuda d'un extintor per sostreure roba, sabates, eines, claus de domicilis, motxilles i altres efectes personals. La investigació policial es va iniciar al febrer després que es detectés un augment de robatoris amb un mateix patró d'actuació en un pàrquing privat de l'Eixample.
0: A tot això, l'estadi Josep Otero de Tortosa ha acollit aquest dissabte una jornada de futbol molt emotiva, poc abans del primer aniversari de l'incendi del Baix Ebre, on va morir un bomber en acte de servei. Amics, familiars i companys d'Antonio Serrano l'han recordat amb un sentit homenatge.
4: Serrano era una persona molt vinculada al món esportiu, concretament al futbol. És per això que aquest matí s'han disputat dos partits on els jugadors han lluït samarretes amb el nom, la cara i el número que defensava Serrano com a

0: de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
1: La jornada Salut pel Cat és una trobada anual on hi participen diferents professionals del sector sanitari que ofereixen les seves mirades sobre l'evolució de l'ús de la llengua catalana dins dels hospitals, les millores necessàries i les preocupacions futures. Centrada avui en el territori gironí, s'ha afirmat sobre la importància que té que tots els professionals instal·lats arreu de Catalunya parlin el català, ja que això els ajudarà a poder donar un servei de major qualitat. Així ho explica Lluís Mont, president de Salut pel Català.
2: Salut pel Català som una associació que volem treballar per augmentar l'ús i per millorar l'ús del català en el sector de la sanitat, i el motiu de l'acte d'avui doncs era reflexionar una mica tots plegats a Girona, perquè també tenim una secció a Girona molt potent que està fent coses a nivell dels hospitals i de la primària, i reflexionar sobre quines accions podem fer per canviar una mica, revertir la situació aquesta en la qual hi ha una regressió molt important de l'ús del català dins del sistema sanitari.
1: Per acabar, s'han establert alguns punts i un full de ruta que s'ha de seguir en els pròxims anys per poder potenciar i fomentar l'ús del català arreu dels centres sanitaris.
3: I anem ara fins a Vilassar de Mar, on aquest municipi es converteix avui en un jardí de mar. Es reparteixen flors per diverses zones del municipi. Des de Mataró Ràdio ens ho explica Judit Peñaranda.
4: Vilassar de Mar s'ha transformat avui en un jardí de mar, amb flors que s'han repartit entre diferents punts del municipi, com el nucli antic, l'espai cultural Can Visa o el mercat municipal. Però també s'ha desplegat un programa d'activitats culturals i de divulgació de la floricultura. Aquesta és la primera edició del Vilassar Jardí de Mar, que neix, tal com destaca l'alcaldessa Elena López, per posar en valor la vinculació històrica del municipi amb el món de la flor i la planta ornamental.
5: Fa molts anys que Vilassar és capdavanter en aquest sector econòmic, però sobretot volem posar l'accent en aquest projecte comunitari, amb aquesta vinculació de les entitats, els comerços, i anem promovent el que és el comerç, la cultura i l'activitat agrícola local.
4: El cor de la festa ha estat la plaça Josep Tarradellas, amb una cercavila, una fira d'artesania, actuacions musicals i un gran atractiu, l'obsequi de 2.500 plantes ornamentals de diferents espècies i varietats.
0: D'altra banda, la Sénia, el Montsià, ha celebrat la 14a edició de la Diada del Camp d'Aviació, una jornada dedicada a recordar el passat aeronàutic i militar del municipi durant la Guerra Civil. Des de Canal Terres de l'Ebre, Daniel Cort.
6: L'activitat, organitzada pel Centre d'Aviació Històrica de la Sénia, combina divulgació històrica, exhibicions i projectes de recuperació patrimonial vinculats al món de l'aviació. José Ramón Bellaubí, president de l'entitat, ha destacat la importància de mantenir viva la memòria d'un espai per on van passar alguns dels avions més destacats del conflicte bèl·lic.
7: És un dia que és un dia festiu, és un dia que fem una mica de festa intentant portar coses aeronàutiques per recordar quan la Sénia tenia importància com aeròdrom militar i aeronàutic. Segur que durant la Guerra Civil va haver un camp que durant 3 anys van passar els avions més importants que hi havia en aquell conflicte, i sempre va quedar d'alguna manera la memòria del que havia sigut el camp.
6: Durant la jornada també s'ha donat a conèixer l'estat del projecte B-12, una iniciativa que preveu convertir un antic avió de transport en un simulador de vol completament operatiu. Amb aquesta diada, la Sénia consolida la seva aposta per preservar i divulgar el patrimoni històric vinculat a l'aviació, un element clau en la memòria del municipi.
0: Obrim ara bloc cultural i ho fem a Lleida. L'aplec del Cargol de la ciutat viu avui el seu dia gran en una edició amb gairebé 17.000 penyistes, en la que s'espera rebre uns 200.000 visitants. Una edició marcada per les altes temperatures i per les ganes de passar-ho bé en una festa que traspassa fronteres i on, com no, el Cargol és el gran protagonista. El Marc Piqué de Lleida Televisió ha seguit la jornada d'avui.
8: Els camps elisis de Lleida ja vibren de valent amb el segon dia de l'aplec del Cargol, una jornada marcada per l'homenatge a Manolo Calpe, la cercavila i els dinars de germanoi, sobretot per les ganes de passar-ho bé en una festa molt especial per tots aquells que la viuen. La Sara i el Gerard, de la colla Dimoni dels Trons, expliquen què significa per ells l'aplec.
9: Oh, molt bé! Molt calorosa,
10: però ens estem molt passant bé. Molt bé. Estem disfrutant molt de les pistoles d'aigua, de la gent, de l'alegria, de l'aple, que ens agrada molt aquesta festa de Lleida. I a celebrar-ho tot, i molt guai.
8: Una festa on no poden faltar els caragols, de tots els tipus i de tots els gustos, com ho explica l'Eduard, que els cuina a la penya segregats.
11: Bueno, pues estem fent caragols a la Gormanda, amb llonganissa, panceta, farigol...

0: romaní, pebre roig, pebre, llonganissa, panceta, tot barrejat i amb carinyo.
1: Una gran festa que s'allargarà fins diumenge.
2: I de Lleida fins a Barcelona, perquè Bad Bunny va desplegar el passat vespre un show colossal a l'Estadi Olímpic que va fer embogir el públic en el primer dels dos concerts que oferirà a la capital catalana.

0: Després de diversos anys sense fer parada a la ciutat, el cantant va deixar clar que tenia moltes ganes de tornar a l'espectacle, que es va desenvolupar en dos escenaris diferents. Un d'ells, la ja coneguda Casita, va impregnar-se dels ritmes llatins de Puerto Rico amb un extens repertori on no van faltar temes com La Mudanza, Pitorro de Coco, Nueva York, Titi me preguntó o Safaera. La cantant catalana Bad Gyal va ser l'artista convidada de la vetllada. Bad Bunny repetirà aquest vespre a partir de les 8 amb un segon concert abans de viatjar cap a Madrid, on n'ha programat un total de 10.
1: I de la música al cinema, perquè el Festival de Cannes arriba avui al seu punt culminant amb una presència espanyola històrica.
0: I és que per primera vegada tres produccions de l'Estat competeixen a la secció oficial per la Palma d'Or. Són Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar, El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, i La bola negra, del duet creatiu Javier Ambrosi i Javier Calvo.
1: D'altra banda, resta un mes per Sant Joan i, per tant, també pel tret de sortir de les grans diades castelleres pels ballencs i per les colles ballenques. Tot i això, aquestes colles ja preparen els propers mesos amb actuacions en diversos escenaris.
0: Avui a les 5 de la tarda, la colla vella dels Xiquets de Valls actuen a la diada del Pallol de Reus, a la capital del Baix Camp. Des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
2: La colla vella dels Xiquets de Valls actuen aquest cap de setmana a Reus, a la plaça d'Avarís Fàbregas, a la plaça del Pallol, per consolidar els castells de la gamma alta de 8 i, segons el nombre de camises desplaçades, no es descarta poder portar algun castell de nou. Els rosats actuaran a la plaça del Pallol acompanyats de la colla jove de Tarragona i els Xiquets de Reus, amb l'objectiu de consolidar el bon inici de temporada. La jove de Tarragona també vol apostar per castells de la gamma alta de 8 després de descarregar la setmana passada el 3 de 9 folrat a Gràcia. Pel que fa a la colla anfitriona, els Xiquets de Reus tenen la intenció de completar el seu primer 3 de 8 de temporada, que acabarien de rodonir amb el 4 de 8 i el 2 de 7. La diada del Pallol tindrà lloc a partir de les 5 de la tarda.
3: Notícies en xarxa. Esports.
1: El Barça juga aquesta tarda a la final de la Champions femenina a Oslo, a Noruega, davant l'Olímpic de Lió.
0: S'enfronten els dos grans dominadors del futbol europeu i les blaugrana busquen la quarta Champions, així com treure's l'espina clavada de la derrota de la temporada passada en la final de Lisboa contra l'Arsenal. A més, les culers es retrobaran amb Jonathan Giralde, ex-tècnic del Barça, que ara entrena les franceses. Més de 4.000 aficionats catalans han viatjat a Noruega per viure la final, que arrencarà a partir de les 6 de la tarda al Ullevål Stadium.
1: També en futbol, avui es tanca la Lliga Primera Divisió Masculina i tots els ulls estan posats en el Girona, que necessita guanyar l'Elx a Montilivi per poder salvar-se.
0: La jornada unificada arranca a les 9 del vespre i els de Mitchell la començaran en zona de descens, però sabent que depenen d'ells mateixos. La prèvia des de Girona FM, Pau Villafanyer.
4: El Girona afronta aquesta nit a Montilivi el partit més important de la temporada contra l'Elx, amb la permanència a Primera Divisió en joc i tota la ciutat volcada amb l'equip. Els de Mitchell només els val la victòria. Una derrota o un empat condemnaria el club al descens i posaria fi a una etapa històrica a la màxima categoria del futbol espanyol. Per fer-ho possible, el club ha organitzat una rebuda a les 7 de la tarda a les portes de Montilivi i ha demanat a l'afició que ompli l'estadi de blanc i vermell. Mitchell Sánchez mostrava ahir la confiança en el seu equip abans del duel.
5: Queda un partit. Podem pensar en moltes coses, però queda un partit i hem de guanyar. Un partit, una final i jugar a futbol per guanyar. Només. No és important el que ha passat abans ni on està cadascú. No. Partit, una final, la sort que tenim és que és en la nostra gent, a casa, i som capaços de fer un gran partit i guanyar. I estem convençuts de fer-lo.
4: Mitchell també va explicar que Stuani, Francés i Blin són dubte i que Abel Ruiz, Lemar i Hugo Rincón tornen a estar disponibles. Aquesta nit, Montilivi serà l'escenari d'un partit que marcarà per bé o per malament el futur del Girona Futbol Club.
1: Altra banda, l'Espanyol tanca la temporada a casa davant la Reial Societat.
0: Els blanquiblaus tenen opcions molt remotes d'entrar a Europa sempre que sumin els 3 punts. El Barça, per la seva banda, acaba la Lliga més talla davant del València.
1: Aquesta tarda també acaba la Lliga regular a Primera Federació, amb els tres catalans jugant-se moltes coses. Qui més? El Nàstic de Tarragona, que visita el camp de l'Hèrcules per salvar la categoria.
0: Si els tarragonins guanyen, se salven, però si no ho fan, hauran d'esperar que ni Tarazona ni Betis Deportivo no ho facin per no baixar a la quarta categoria.
1: Mentrestant, l'Europa rep l'Ibiza, que no es juga res a Can Dragó, sabent que si guanya jugarà el play-off de descens a segona, si no, haurà d'esperar altres resultats.
0: I qui el jugarà segur és el Sabadell, que tanca la Lliga a Tarazona buscant un triomf que segelli la segona plaça.
1: I aquesta tarda arrenca el play-off de descens a tercera federació pels equips de Lliga Elit. Rubí i Pobla de Mafumet s'enfronten en una de les semifinals.
0: L'anada és jugar aquesta tarda a Can Rosés quan passin 5 minuts de les 4 de la tarda i es podrà seguir en directe a la plataforma La Xarxa Més. L'altra eliminatòria la juguen Sant Mauro i Prat, també el primer partit avui a les 7 de la tarda al camp del Sant Mauro.
1: En bàsquet, en la penúltima jornada de la Lliga d'ACB, avui a les 8 del vespre el Baxi Manresa visita la pista del Gran Canària. Des de Ràdio Sallent, Jordi Givert.
6: L'objectiu dels baixencs és mantenir la solidesa i la bona línia de joc coral que va exhibir el darrer triomf al Nou Congost per acabar el curs amb la millor posició possible a la taula. Actualment són 11ens els del Bages. L'enfrontament, però, no serà gens senzill per la urgència del rival. Els canaris han signat una temporada irregular que els ha portat a lluitar a la zona baixa de la classificació. Ara el conjunt dirigit per Néstor Elche García necessita una victòria immediata davant la seva afició per segellar la permanència matemàtica i evitar haver de patir l'última jornada de Lliga. Diego Campo, entrenador del Baxi Manresa, advertia dels punts forts del rival.
7: La seva casa són molt perillosos, molt. Prefereixo pensar en nosaltres, com nosaltres entrenem, com nosaltres competim. És bàsic que juguin a top des del principi fins al final, dependentment de com està el partit. I tenim que defensar molt bé aquestes situacions d'un por un, de pick and roll que a vegades bloquen en un lado i de repente en l'altre penetren. Tenen jugadors que generen molta avantatge per si mateix.
6: Per la seva part, el Baxi Manresa viatja a l'illa amb problemes a la rotació. A la baixa de llarga durada de Benítez s'hi suma de cara a aquesta nit la Dolinde, que es queda a Manresa per culpa d'unes molèsties físiques.
1: I un darrer punt en futbol sala, el Barça juga aquesta tarda a partir de les 4 a les semifinals de la Copa del Rei davant el Jaén. És tot, fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia. Gràcies per escoltar-nos i que passeu un molt bon dissabte.

0: Els activistes de la flotilla de Gaza, deportats abans d'ahir per Israel, denuncien haver estat víctimes de violència física i sexual a la seva detenció. Demanen que els governs de la Unió Europea actuïn. Continuen els atacs d'Israel contra la franja de Gaza, amb metges de Gaza que informen de 5 policies morts i 6 persones ferides en un atac israelià al nord de la ciutat. França prohibeix l'entrada al país del ministre israelià Itamar Ben-Gavir arran de la difusió d'un vídeo que mostra el tracte humiliant dispensat als integrants d'aquesta flotilla. El govern francès també demana a la Unió Europea que adopti sancions en contra seu. Els socorristes catalans anuncien mobilitzacions per aquest estiu. Reclamen millores laborals i una normativa que obliga els ajuntaments a tenir aquest servei a totes les platges. Més de 90 persones mortes a la Xina per una explosió de gas en una mina de carbó. L'accident més greu dels últims anys. El govern ha ordenat depurar responsabilitats a l'empresa responsable. El gegant asiàtic, tot i l'augment de les energies renovables, continua sent molt dependent del carbó. Girona duplica gairebé el nombre de persones sense sostre en 2 anys i l'Ajuntament reconeix que la situació és preocupant. El recompte impulsat per l'Ajuntament, amb el suport de la Creu Roja i uns 150 voluntaris, revela que hi ha 201 persones dormint al carrer, a la ciutat. Participació massiva i ambient festiu en el dia central de l'Aplec del Cargol a Lleida. Una festa que aplega novament milers de persones, entre penyistes i públic, als Camps Elisis. La música, la xaranga, comparteixen protagonisme amb la forta calorada que fa també avui a la capital del Segrià i amb 14 tones de cargols, que s'hi calcula si menjaran. I Bad Bunny torna a actuar aquesta nit a Barcelona, el segon concert consecutiu a l'Estadi Olímpic. Els directes del porto-riqueny donen el tret de sortida a la seva gira europea, plena de reivindicacions de l'orgull gai.
1: Esports.
2: El Barça jugarà aquesta tarda a partir de les 6 d'aquí a menys de 3 hores la final de la Champions contra l'Olympique de Lió. És la 6ª final de Champions seguida pel Barça. També avui, però a les 9 del vespre, el Girona juga la permanència. Ha de guanyar el seu partit davant de l'Elx. I també avui l'Espanyol rep la Reial Societat amb poques opcions, però matemàticament possibles, de classificació europea, i el Barça tanca la temporada com a campió de Lliga a Mestalla.
0: Tarda molt càlida, temperatures màximes per damunt dels 30 graus a l'interior i de nou als 35 cap a Ponent i a les Terres de l'Ebre, amb sol, algun ruixat i també bancs de boira encara en trams de la Costa Brava i la de Barcelona.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen gairebé 4 minuts de les 3 de la tarda. Bona tarda, us està informant Jaume Brufau. Els activistes de la flotilla per Gaza, deportats abans d'ahir per Israel, denuncien que han sigut víctimes de violència física i de violència...
3: Ràdio Arbúcies.
4: 107.6
5: FM. Tenim a Arbúcies una temperatura de 27 graus i una humitat del 43%.

0: Els activistes de la flotilla per Gaza, deportats abans d'ahir per Israel, denuncien haver estat víctimes de violència física i sexual durant la seva detenció i demanen que els governs de la Unió Europea actuïn. Mentrestant, els atacs d'Israel contra la franja continuen. Metges de Gaza han informat de 5 policies morts i 6 ferits en un atac israelià al nord de la ciutat. França prohibeix l'entrada al país del ministre israelià Itamar Ben-Gavir arran de la difusió d'un vídeo que mostrava el tracte humiliant dispensat als integrants de la flotilla. El govern francès també demana a la Unió Europea que adopti sancions contra Ben-Gavir. Els socorristes catalans anuncien mobilitzacions per aquest estiu. Reclamen millores laborals i una normativa que obligui els ajuntaments a tenir aquest servei a les platges. La Generalitat ha creat un grup de treball amb totes les parts i confia que hi pugui haver canvis aquesta mateixa temporada. Treballadors de grans marques de moda han fet vaga i s'han concentrat al centre de Barcelona. Convocats pel sindicat UGT, han mostrat el seu rebuig al futur conveni col·lectiu del comerç del tèxtil perquè consideren que precaritza el sector i desmantella els convenis territorials. El brot d'Ebola continua creixent al centre d'Àfrica. Uganda confirma 3 casos nous del virus i eleva a 5 els contagis. A la República Democràtica del Congo han mort 177 persones, segons l'últim balanç de l'Organització Mundial de la Salut. Els països afectats continuen avui reunits per prendre decisions conjuntes. Més de 90 morts a la Xina per una explosió de gas en una mina de carbó, l'accident més greu dels últims anys. El govern ha ordenat depurar responsabilitats a l'empresa responsable. El gegant asiàtic, malgrat l'augment de les energies renovables, continua sent molt dependent del carbó. I participació massiva i ambient festiu en el dia central de l'Aplec del Caragol a Lleida, una festa que aplega milers de persones entre penyistes i públic als Camps Elisis. La música i la xaranga comparteixen protagonisme amb la forta calorada que s'ha fet notar molt al llarg de tot el matí.
1: Esports.
2: A aquesta hora comença el partit de semifinals de Copa del Rei de Futbol Sala entre el Barça i el Jaén. El Barça, si passa a la final, s'enfrontarà al Cartagena. D'aquí a aproximadament a 2 hores, i a aquesta hora surt l'autocar des de l'hotel de concentració del Barça, el Barça femení juga la final de la Champions a Oslo i s'enfrontarà a l'Olímpic de Lió, entrenat per un català, Jonathan Giraldez. I avui és una també nit molt important per Girona, i és que el Girona ha de guanyar per seguir a primera divisió. S'enfronta a l'Elx, que en té prou amb l'empat per salvar-se.
0: Tot això en un dissabte amb tarda molt càlida, temperatures màximes per sobre dels 30 graus a l'interior, i de nou es poden assolir els 35 a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Farà sol i es pot escapar algun ruixat puntual al Pirineu. També hi haurà bancs de boira en trams de la Costa Brava i de Barcelona.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 4, us acompanya Xavier Palau. Els activistes de la flotilla per Gaza, deportats abans d'ahir per Israel, denuncien que han estat víctimes de violència física i sexual durant la seva detenció i demanen als governs de la Unió Europea que trenquin totes les relacions.
3: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
4: La banda sonora del teu dia.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 26 graus i una humitat del 44%.

I avui, en estirar-me, la foscor duia un brugit, un silenci de foramigues ha trencat la calma de la nit. El grapat a la mà dreta és el que primer notat, el grapat que s'enfilava per l'esquerra, el que m'ha preocupat. I he volgut incorporar-me i ara estic aquí ben dret.

0: encara no toca això. Abans tindrem això altre.
1: Ara tenim nova connexió, però ara amb en Nelson. On estàs,
2: hola,
1: Nelson?
2: Hola! ¿Me sentís bien o no?
1: Sí, et sento perfecte.
2: Vale, mira, estoy aquí.
0: Ràdio Arbúcies surt al carrer per catifes. El proper diumenge, 30 de maig, estarem en rigorós directe des del carrer Camprodon informant i gaudint de la Diada de Catifes 2026. Parlarem amb catifaires, passavolants, paradistes, tindrem els alumnes de l'extraescolar de teatre i moltes, moltes més sorpreses. No us ho perdeu. A partir de les 10 del matí fins al migdia, ràdio en directe, fresca del dia. Diada de Catifes, tot un esdeveniment a Ràdio Arbúcies.
3: Y al final me parece que salió bien. Muchas gracias por todo y lo vemos el año que viene.

t'han robat el cor alguna vegada, doncs prepara't, perquè els alumnes de l'extraescolar de teatre estan a punt de fer oficial. Aquest 3 de juny arriba M'ha robat el cor, una comèdia romàntica divertida i plena de sorpreses que no et voldràs perdre. Apunta bé, el 3 de juny, a 6:45 de la tarda, al Teatre de Cal Xic d'Arbúcies. I el millor de tot, l'entrada és totalment gratuïta. Organitzat per BC Teatre. Vine a riure i emocionar-te amb nosaltres. T'hi esperem!

0: Els activistes de la flotilla per Gaza, deportats abans d'ahir per Israel, denuncien haver estat víctimes de violència física i sexual durant la seva detenció i demanen que els governs de la Unió Europea actuïn. Els atacs a Israel continuen a la franja de Gaza i metges de Gaza informen de 5 policies morts i 6 ferits en un atac israelià al nord de la ciutat. França prohibeix l'entrada al país del ministre israelià Itamar Ben-Gavir arran de la difusió d'un vídeo que mostrava el tracte humiliant dispensats als integrants d'aquesta flotilla. El govern francès també demana a la Unió Europea que adopti sancions contra aquest ministre. Optimisme als Estats Units i a l'Iran davant de la possibilitat que un acord entre els dos països estigui a prop. El règim dels ayatolàs assegura que està enllestint un protocol amb la Casa Blanca. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, confia que hi haurà novetats les pròximes hores o dies. Els socorristes catalans anuncien mobilitzacions per aquest estiu. Reclamen millores laborals i també una normativa que obligui els ajuntaments a tenir aquest servei a totes les platges. La Generalitat crea un grup de treball amb totes les parts i confia que hi pugui haver canvis també aquesta mateixa temporada. Treballadors de grans marques de moda fan vaga i es concentren al centre de Barcelona. Convocats pel sindicat UGT, mostren el seu rebuig al futur conveni col·lectiu del comerç al tèxtil perquè consideren que precaritza el sector i desmantella els convenis territorials. La bola negra dels Javis, El ser querido de Rodrigo Sorogoyen o Amarga Navidad de Pedro Almodóvar tenen opcions d'entrar al palmarès a la 79a edició del Festival de Cinema de Canes, que avui atorga els guardons, on a més s'entregarà una palma d'or honorífica a Barbara Streisand, tot i que no hi podrà ser per motius de salut. Participació massiva, ambient festiu i calorós, molt calorós, a l'Aplec del Cargol a Lleida. Una festa amb milers de persones, entre penyistes i públic als Camps Elisis. Una festa que fa que comparteixin protagonisme les penyes, els visitants i les 14 tones de cargol que s'hi menjaran aquest any.
1: Esports.
2: Queda menys d'una hora perquè comenci la final de la Champions femenina. Cat acolla la porteria on avalla Irene Paredes, Maria León, Esme Brooks, Clara Serra Jordi, Patri Alexia. Formaran aquest 11 del Barça fins al mig del camp i en punta Salma Parayuelo, que jugarà al costat de Graham Hansen i Eva Pajor. Semifinals de Copa de Futbol Sala. El Barça està guanyant, el Jaén acaba de començar la segona part. Si el Barça guanya, per 1-0 per cert, si el Barça guanya, jugarà la final contra el Cartagena. I també avui, última jornada de la Lliga de Primera Masculina. L'Espanyol busca plaça europea, però sobretot el Girona vol salvar-se, ha de guanyar per força a casa l'Elx.
1: Sintonitza Ràdio Arbúcies. 107.6 FM.
3: La teva veu, la teva ràdio.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 27 graus i una humitat del 40%.

0: Ràdio Arbúcies.
1: L'emissora que escolten les altres emissores.
0: 107.6

0: Amb el lema La comunitat educativa alça la veu, a aquesta hora comença una manifestació unitària a València que s'emmarca en les mobilitzacions dels docents per reclamar millores econòmiques i de feina al País Valencià. La marxa repeteix el mateix recorregut que la de fa una setmana, que va ser multitudinària. Donald Trump anuncia que estudiarà l'última oferta de l'Iran per posar fi a la guerra i que d'aquí a demà decidirà si l'accepta o si reprèn els atacs. Els iranians s'han mostrat optimistes sobre el darrer document que han posat sobre la taula, però alerten que la qüestió nuclear, la més important pels Estats Units, en queda fora. Els 18 activistes catalans que formaven part de la Global Summit Flotilla han aterrat aquest migdia a Barcelona després d'haver passat 5 dies retinguts per les autoritats israelianes. Denuncien tortures, humiliacions i violència sexual per part d'Israel. El govern espanyol demana a la Fiscalia de l'Audiència Nacional que ho investigui. Els socorristes catalans anuncien mobilitzacions per aquest estiu. Reclamen millores laborals i una normativa que obligui els ajuntaments a tenir aquest servei a les platges. La Generalitat ha creat un grup de treball amb totes les parts i confia que hi pugui haver canvis aquesta mateixa temporada. Treballadors de grans marques de moda han fet vaga i s'han concentrat al centre de Barcelona. Convocats pel sindicat UGT han mostrat el seu rebuig al futur conveni col·lectiu del comerç del tèxtil perquè consideren que precaritza el sector i desmantella els convenis territorials. El brot d'Ebola continua creixent al centre d'Àfrica. Uganda confirma 3 casos nous del virus i eleva a 5 els contagis a la República Democràtica del Congo. Han mort 177 persones, segons l'últim balanç de l'Organització Mundial de la Salut. Els països afectats continuen avui reunits per prendre decisions conjuntes. A la ciutat de Barcelona hi ha gairebé 7.000 terrasses de bars i restaurants, mentre que el Gremi de Restauració denuncia traves per part de l'administració i una gran pressió inspectora, la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona reclama més control i denuncia incompliments continus. I Bad Bunny torna a actuar aquesta nit a Barcelona en el segon concert consecutiu a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Els directes de l'artista porto-riqueny a la capital catalana donen el tret de sortida de la seva gira europea plena de reivindicacions de l'orgull llatí.
1: Esports.
2: El Barça i el Lió acaben de començar la final de la Champions femenina de futbol. Minut 2 a Oslo, empat a 0. A les 9, jornada unificada per tancar la Lliga, el Girona se la juga a casa contra l'Elx. Els de Mitchell han de guanyar per mantenir la categoria. Si empaten o perden, seran equip de la segona divisió. I en ciclisme, la 14a etapa al Giro d'Itàlia, la reina victòria de Jonas Vingegaard, que es posa líder de la prova.
0: I pel que fa el temps, tarda molt calorosa a l'interior, entre els 28 i 33 graus i assolint els 35 graus a punts del Pla de Lleida. Sol en general, si bé hi haurà alguna boira baixa a la Costa Brava i al Maresme. Nuvolades al Pirineu i Prepirineu amb alguns xàfecs. A la Cerdanya i al Ripollès.
1: 3CAT Info.
0: Bona tarda, ara passen 4 minuts de les 6, us informa Xavier Palau. Amb el lema La comunitat educativa alça

Tenim a Arbúcies una temperatura de 27 graus i una humitat del 43%.

0: Optimisme davant de la possibilitat que els Estats Units i l'Iran arribin a un acord les pròximes hores. Donald Trump assegura que les opcions són altes i que prendrà una decisió entre avui i demà. Fonts periodístiques apunten que l'acord suposaria reobrir l'estret d'Hormuz, descongelar alguns actius iranians i deixar la qüestió nuclear per més endavant. Els 18 activistes catalans que formaven part de la flotilla Global Sumut han aterrat avui al migdia a l'aeroport del Prat després d'haver passat 5 dies retinguts per les autoritats israelianes. Han denunciat tortures, humiliacions i violència sexual per part d'Israel. El govern espanyol demana a la Fiscalia de l'Audiència Nacional que ho investigui. Milers de persones es manifesten pel centre de València per donar suport a les reivindicacions de la comunitat educativa. Una mobilització que arriba després de 15 dies de vaga i en un moment en què les negociacions entre sindicats i la conselleria estan encallades. 10 països africans estan en risc pel brot d'Ebola, que està afectant sobretot la República del Congo i que ara es va traslladant cap a la veïna Uganda. Ho ha anunciat l'Agència Sanitària de la Unió Africana, que adverteix que la zona de risc encara es pot ampliar més. Els socorristes es mobilitzaran per reclamar millores laborals i una nova normativa autonòmica que obligui els ajuntaments a disposar d'aquest servei a les platges. Consideren que sense cap obligació legal, els municipis no fan prou per millorar la situació. La Generalitat crea un grup de treball per intentar introduir millores al sector. Girona gairebé duplica el nombre de persones sense sostre en 2 anys i l'Ajuntament reconeix que la situació els preocupa. El recompte impulsat per l'Ajuntament, amb el suport de Creu Roja i uns 150 voluntaris, revela que hi ha 201 persones en aquests moments dormint als carrers de la ciutat. Participació massiva, festiva, el dia central de l'Aplec del Cargol a Lleida, amb una festa que aplegui milers de persones, entre penyistes i públic, als Camps Elisis. Música, xaranga i gastronomia comparteixen protagonisme.
1: Esports.
2: El Barça i el Lió, que juguen la final de la Lliga de Campions a Oslo. El partit és al descans, empat a 0, a punt de començar la segona meitat. A les 9, jornada unificada per tancar la Lliga. El Girona se la juga a casa contra l'Elx. Els de Mitchell han de guanyar per mantenir la categoria. Si empaten o perden, seran equip de la segona divisió. I en ciclisme, la 14a etapa del Giro d'Itàlia, la reina. Victòria de Jonas Vingegaard, que es posa líder de la prova.
0: Tarda molt calorosa a l'interior, entre els 28 i 33 graus, s'assoleixen els 35 novament en punts del Pla de Lleida, encara amb estones de sol, però ja algunes boires baixes a la Costa Brava i també al Maresme. Nuvolades al Pirineu i Prepirineu, xàfecs a la Cerdanya i al Ripollès.
1: 3CAT Info.
0: Passen gairebé 4 minuts de les 7 de la tarda. Bona tarda, us està informant Jaume Brufau. El president dels Estats Units, Donald Trump, anuncia que les possibilitats d'arribar a un acord amb l'Iran són molt grans. Ho ha afirmat a la cadena de televisió CBS, un mitjà que publica, citant fonts de la negociació, una...
3: Sintonitza Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: La teva veu, la teva ràdio.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 26 graus i una humitat del 46%.

0: Yesterday, my dear.
1: Informació, proximitat, música.
2: La fórmula que copien altres emissores. Radio Arbúcies, 107.6 FM.

0: encara no toca això. Abans tindrem això altre.
1: Ara tenim nova connexió, però ara amb en Nelson. On estàs,
2: Hola.
1: Nelson?
2: Hola! Me sentís bien o no?
1: Sí, et sento perfecte.
2: Vale, mira, estoy aquí.
0: Ràdio Arbúcies surt al carrer per catifes. El proper diumenge, 30 de maig, estarem en rigorós directe des del carrer Camprodon informant i gaudint de la Diada de Catifes 2026. Parlarem amb catifaires, passavolants, paradistes, tindrem els alumnes de l'extraescolar de teatre i moltes, moltes més sorpreses. No us ho perdeu. A partir de les 10 del matí fins al migdia, ràdio en directe, fresca del dia. Diada de Catifes, tot un esdeveniment a Ràdio Arbúcies.
3: Y al final me parece que salí bien. Muchas gracias por todo y lo vemos el año que viene.

0: I a aquesta hora el primer titular és pels esports. Victòria del Barça de futbol, en aquest cas ha guanyat la Champions femenina, Damià Aguilar.
1: És la quarta en 6 anys, 4-0 davant del potent Olímpic de Lió. Primer ha estat Payor, 2 gols, després Salma, 2 gols, amb una grandíssima catacolla a la porteria.
0: De seguida ens endinsem i busquem l'última hora a Oslo amb els enviats especials de 3Cat Info. Optimisme davant la possibilitat que els Estats Units i l'Iran arribin a un acord en les pròximes hores. Donald Trump assegura que les opcions són altes i que prendrà una decisió entre avui i demà. Fonts periodístiques apunten que l'acord suposaria reobrir l'estret d'Hormuz i descongelar alguns actius iranians i deixar la qüestió nuclear per més endavant. Els 18 activistes catalans que formaven part de la flotilla Global Summit han aterrat aquest migdia a Barcelona després d'haver passat 5 dies retinguts per les autoritats hebrees. Denuncien tortures, humiliacions i violència sexual per part d'Israel. El govern espanyol demana a la Fiscalia de l'Audiència Nacional que ho investigui. Milers de persones s'han manifestat pel centre de València per donar suport a les reivindicacions de la comunitat educativa que fa 15 dies que fa vaga. Els sindicats presentaran dilluns una nova proposta a la conselleria per intentar desbloquejar la situació. Els socorristes es mobilitzaran per reclamar millores laborals i una normativa autonòmica que obligui els ajuntaments a disposar d'aquest servei a les platges. Consideren que sense cap obligació legal, els municipis no fan prou per millorar-ho. La Generalitat crea un grup de treball per intentar introduir millores al sector. Centenars de treballadors del sector tèxtil han protestat avui contra el futur conveni del col·lectiu del sector. Han fet vaga, convocats pel sindicat UGT, per denunciar un acord que consideren que precaritza el sector i atempta contra els drets laborals. La concentració de Barcelona ha plegat uns 200 treballadors. I 10 països africans estan en risc pel brot d'Ebola que està afectant sobretot la República del Congo i s'està traslladant a la veïna Uganda. Ho ha anunciat l'Agència Sanitària de la Unió Africana, que ha advertit que la zona de risc encara es pot ampliar més.
2: Esports.
1: A banda d'aquesta Champions del Barça, la quarta en 6 anys, a les 9 darrera jornada unificada de la primera divisió de futbol, amb el Girona Elx, objectiu la salvació, València-Barça i Espanyol-Reial Societat, una revolució a l'11 de l'Espanyol. A la primera ref, el Nàstic s'està jugant la permanència, a minut 70 ho té pelut perquè està perdent per 1-0 al camp de l'Hèrcules.
0: I pel que fa el temps, es van desgastar les nuvolades del Pirineu després de deixar ruixats el Cadí occidental i de nit tornarà a quedar un cel totalment serè a tot arreu. Costarà baixar dels 10 graus de mínim al Pirineu i dels 18 o 20 a la costa, aquí amb alguna boira baixa. Demà seguirà el sol i la calor intensa.
2: 3Cat Info.
0: Bona tarda, ara passen gairebé 4 minuts de les 8, us informa Xavier Palau.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I com dèiem, el primer titular l'hem dedicat als esports. Aquesta victòria del Barça de futbol, la Champions femenina, se l'endú l'equip blaugrana. Damià, és la quarta màxima competició europea que s'anota l'equip.
3: Ràdio Arbúcia 107.6 FM.
4: La banda sonora del teu dia.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 25 graus i una humitat del 43%.

t'han robat el cor alguna vegada, doncs prepara't, perquè els alumnes de l'extraescolar de teatre estan a punt de fer oficial. Aquest 3 de juny arriba M'ha robat el cor, una comèdia romàntica divertida i plena de sorpreses que no et voldràs perdre. Apunta bé,

Tenim a Arbúcies una temperatura de 22 graus i una humitat del 62%.

0: encara no toca això. Abans tindrem això altre.
1: Ara tenim nova connexió, però ara amb en Nelson. On estàs,
2: Hola.
1: Nelson?
2: Hola! Me sentí bien o no?
1: Sí, et sento perfecte.
2: Vale, mira, estoy aquí.
0: Ràdio Arbúcies surt al carrer per catifes. El proper diumenge, 30 de maig, estarem en rigorós directe des del carrer Camprodon informant i gaudint de la Diada de Catifes 2026. Parlarem amb catifaires, passavolants, paradistes, tindrem els alumnes de l'extraescolar de teatre i moltes, moltes més sorpreses. No us ho perdeu. A partir de les 10 del matí fins al migdia, ràdio en directe, fresca del dia. Diada de Catifes, tot un esdeveniment a Ràdio Arbúcies.
3: Y al final me parece que salí bien. Muchas gracias por todo y lo vemos el año que viene.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 76%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 76%.